0: en les festes de Sant Joan perquè les falleres puguin conèixer també la nostra festa. No seria de primera mà, perquè aquí només les festes són 23, 24, 25 de juny, però bueno, donat que estem al mes de setembre, la tecnologia ens permet mostrar també la festa de Sant Joan en els que ens visiten a partir d'imatges i mostrar el que signifiquen per nosaltres i el nostre sentiment.
1: Jo estava recordant l'exhibició de cavalls que ens van donar només entrar i després ens van ensenyar un vídeo, i si te fiquen els pèls de punta de viure el Sant Joan que n'hi ha en ciutat d'ella.
2: De normal, l'Ajuntament fa una recepció a lo que és la Fallera Major de València i a la Cort d'Honor. Però jo he vist en les imatges que estaven totes, no? Estaven també totes les candidates.
3: En la recepció?
1: Sí, en guany, en l'any passat se va separar, en sí. Guany no s'ha separat, han vingut totes les... La primera recepció de l'alcaldessa i tot, que jo te dic, que mos va rebre el port de Ciutadella. I d'ahí mos van emportar fins... No, ens van fer una mostra de folclore.
3: A lo bienvenido, Mr. Marshall.
1: Sí, sí, oh, així és. I ens van fer una mostra de folclore, en boleros, bueno, de tot, que anaven ataviats, que ja estava explicant l'alcaldessa, les seues gales tradicionals per a ballar. I d'ahí, a poc a poc, vam entrar fins a l'Ajuntament, que no van anar a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament estan restaurant-lo, i se van anar a un palau que tenen ells, que no me'n recordo el nom, l'ha dit ella, però jo no me'n recordo, Cansau, Cosnau, bueno, no me'n recordo molt bé. Bueno, total, que ellos se fa la recepció oficial i on arriba la Fallera Major, va parlar la Fallera Major, la Cort d'Honor i totes les candidates. No n'hi havia aire condicionat, jo estava xopat.
2: Ai, mare, és la calor que ha fet este cap de setmana.
1: Però s'ho van passar molt bé. I després ens van convidar a un dinar espectacular.
2: Ah, pensava que dinareu en el barco.
1: No, productes autòctons de Menorca.
2: Ai, que bo.
1: Ahí n'hi havia de tot, sobrassà. Boníssima. N'hi havia espetec, que no sé com li diuen, però estava boníssim. Pa. Després dolços típics d'allí també, que és la mitja lluna, que estava espectacular. Jo m'has ficat de cap a peus, és veritat que entre xerrar i xerrar, doncs van minxant sense parar. Saps? Jo crec que m'he engrossat una o dos quilos.
2: I o sigui, aquesta prova també, per dir-lo d'alguna manera, esta visita també era molt distendida entre les candidates. Tu has pogut parlar en algunes d'elles?
1: Jo en candidates no parlo, Mayra. Que me pareix mentira que no em conegues. Jo no parlo amb les candidates.
2: Però bueno, hauràs aprofitat aquest cap de setmana també per afinar eixa quiniela, no?, que tu fas.
1: Això 100%.
2: Ah, vale.
1: Perquè avui tenim sopar de quiniela. Avui anem a fer la quiniela. I és veritat que jo, mirant les candidates, n'hi ha algunes que destaquen més, o una altres menys, però això el jurat va tindre ahir per la nit una reunió amb totes elles. Estaven tots dormint, jo me'n vaig a dormir, però que com jo hi sé a fumar, per camunt i per cavall, doncs ho regiré tot. I va parlar el jurat. I en aquest moment estaven dient que de les 73, 13 són les que van entrar i les demés no.
2: Clar, és que és una realitat, no n'hi ha puesto per a totes.
1: N'hi ha 60 que se van fora. I clar, jo vaig a arrimar una miqueta a l'orella i el cap, que no me dissaben, però jo vaig mirar i estaven totes en llàgrimes. En llàgrimes d'emoció, d'il·lusió, de somni, de nervis, perquè és un barrejat d'emocions brutal i és molt difícil arribar ahí.
2: És molt difícil i és una experiència vital meravellosa, saps?
1: Ja, és únic,
2: perquè per a elles aquestes convivències ja no només el creuer, sinó tot el procés en general... les unís molt i és una experiència molt especial. Jo recordo quan jo vaig ser jurat la nit d'abans, el dijous d'abans, el divendres era quan fèiem la despedida, el dijous farem com una despedida més íntima i acabarem tots plorant, jurats, candidates, perquè són uns dies molt intensos que fas moltes amistats i la veritat és que els sentiments estan a flor de pell. I entenc que este jurat és un jurat molt bo, que ho està fent molt bé per a les candidates i estan fent molta pinya.
1: Jo te vaig a dir perquè nosaltres vam entendre l'oportunitat, que a més és molt faller en Manuel Pérez, que és cap d'operacions del grup de Transmet, del grup Grimaldi, que l'està encantat de rebre a les candidates, però atenció, perquè els dos talls de veus que venen parlen molt bé de lo que ven davant. Aixina ens va contar Manuel Pérez lo que és per a Transmet tindre a les candidates a bord del seu vaixell.
4: Un reto muy bonito, porque a nosotros como valencianos nos gusta mucho la fiesta, además sentimos lo que es las fallas para la ciudad de Valencia. Nosotros somos una empresa valenciana y pensamos que una forma de conectar con Valencia, con el entorno en que trabajamos, y qué mejor que ofrecer aquello donde vamos, que son las Baleares. Entonces, una forma de intentar exportar en el buen sentido nuestra cultura a través de los mares y empezamos con Ibiza, luego Mallorca y por último Menorca para cumplir el ciclo de las Baleares, y una ilusión tremenda. Nosotros hemos cogido la esencia de Valencia, la hemos metido en nuestro barco y la estamos llevando a todas estas zonas del Mediterráneo. Estamos llevando un trozo de Valencia en nuestro barco, es inmenso.
1: Un tros de València portat per tot el Mediterrani, d'illa en illa, com ha dit, primer a Ibiza, després a Mallorca, ara a Menorca. Jo dic, el següent ens anirem a Itàlia, a veure si continuem surcant el Mediterrani i acabe jo a saber a on, saps, en Turquia o algo d'això, perquè segur que acabem més lluny que... I veurem de la mascleta que ha dit Santi Ballester. Lo que sí que està pendent Santi Ballester, que després parlarem d'ell, del regidor de Falles des d'última hora, que ha dit de les candidates. Però abans d'arribar a l'última hora, que mos ha arribat ara mateix, anem a veure, perquè els jurats són els que diu Omaira, que estan pendents, igual que Fran, i estan pendents de totes les candidates. I van tindre l'oportunitat de parlar en Rafael Mengó, que a més és pare de Fallera Major de València i ara mateix és jurat. I mos va dir això de les candidates i de com està passant el jurat estos moments.
5: Bien, pues el balance del viaje del jurado con las candidatas, la verdad es que ha sido espectacular, ha sido una manera de intimar más con ellas, de conocerlas más en profundidad, de que ellas hayan podido soltar más de lo que podían haberse soltado, y la verdad es que estábamos contentísimos con el comportamiento, llamémosle, de todas las chicas cuando hemos estado tanto en las entrevistas como en las pruebas que les hemos estado haciendo, pero aquí al haber momentos de mucho más desenfado, pues nos ha dado pie para poderlas conocer mucho más profundamente, y la verdad es que yo creo que ha sido una prueba de fuego bastante bien superada, no totalmente superada. A ver, nos bajamos del barco pues con un sabor, no es agridulce ni mucho menos, sino con un sabor de decir, oye, qué bien hemos estado con ellas, las hemos conocido, y nos bajamos con un compromiso mayor si cabe, con una responsabilidad mayor, porque tienes que decir que no a un 82% de las chicas, que no es que sean menos válidas ni muchísimo menos, sino que son las reglas del juego. Tienes que elegir a 13, pero que elegirías a muchas 13 de todo lo que hemos visto. Pero la regla del juego es la que hay.
1: Tu, Mayra López Beltrán, doble cholla, que has estat en dos cors d'honor, infantil i major, entenc que saps el que és passar per ahí, ja no com a xurà, bueno, com a xurà també.
2: Com a xurà també,
1: sí. Que tu has
2: fet
1: de tot en la vida.
2: He fet de tot. La veritat és que sí, que puc estar orgullosa de tot el que he fet en el món faller. I és una decisió molt difícil per al xurat, perquè a més, al principi, quan tu comences, te guies només per una foto. Val? I ahí fas pues, com uns descartes, que després esos descartes, quan ja vas coneixent a les xiques, ja deixen de ser descartes. Entonces ja no només tens 13 candidates, tens moltes més, perquè conforme se van fent més relacions, pues ja al final, jo és el que dic sempre, jo no tinc cap amiga lletja, jo les vull, per a mi totes les meues amigues són guapíssimes, saps?
1: Entonces, com dirien en castellà, de bellesa distraïda.
2: No, que és de veres que tu quan tens més relació en la gent, pues les agafes més carinyo, veus altres característiques que en un principi no veies, i entonces, clar, en aquestes convivències i tant de temps parlant en elles i convivint en elles, pues se fa cada dia més difícil per al jurat. Jo recordo el dia de la Fonteta, quan jo vaig ser jurat, jo estava en ma casa dinant abans d'anar-me a la Fonteta i estava plorant. Jo, en ma casa, a soles, estava plorant per lo que me deixava fora. Perquè les agafes molt de carinyo, molt de carinyo.
1: Carinyo van agarrar perquè el compte enrere ja està en marxa. Estem a uns dies de trobar-nos en el Roig Arena. Esta vesprada tinguem, on anem els mitjos de comunicació, l'assaig de les candidates que se faran en la Fonteta de Sant Lluís. Esta vesprada ho tindrem. I este matí s'ha donat, evidentment, la roda de premsa per a explicar tot el que n'hi ha i n'hi haurà en el Roig Arena. Una vegada més, al capdavant de tot l'espectacle, Joan López, que estarà al costat d'Álvaro Cuenca, també, com a ballarín, i Zeta, que ha fet tota l'estructura, que va estar enmig del Roig Arena. Però què millor que Santi Ballester, regidor de Falles, ens conte, perquè és l'última hora que mos ha arribat, perquè ha sigut la roda de premsa este matí i anem correguent tot el matí sense parar, per atindre les paraules de la roda de premsa de Santiago Ballester.
6: Vamos con las novedades para este año con la presentación del elenco artístico. Por primera vez en mucho tiempo no va a haber descanso, ¿vale? La atención a los medios serán que sabéis que nos llevaba entre 30 y 40 minutos, la haremos antes de que empiece lo que es en sí el acto, y luego a partir de ahí será continuo. Con eso queremos recortar esos 30 o 40 minutos para acabar a una hora más que prudente. Aquellas que hayan tenido esa suerte de ser las seleccionadas, pues podrán ir a celebrar a sus casales, y las que no, también aquellos que lo tengan programado y que vayan con toda la tranquilidad del mundo. Que este año vamos a doblar la apuesta musical, no será una banda de música, sino que será una orquesta compuesta por más de 140 músicos en directo. Para la batuta estará, como vosotros bien conocéis, Quique Montesinos, que ha asumido la dirección. Que también vamos a doblar la apuesta de la danza. Apostamos también por un elenco de 26 bailarinas de diferentes disciplinas. Además, hay diferentes variedades de edades, desde los 7 hasta los 40 años, y que serán 13 mujeres y 13 niñas, dirigidas por Álvaro Cuenca, que, como todos sabéis, Álvaro el año pasado también estuvo en lo que fue La Crida. Doblamos también la apuesta por la escenografía y tenemos un equipo, posiblemente el mejor escenógrafo valenciano, que es Zeta, que, como vosotros sabéis, el año pasado fue el ganador de las fallas en sección especial infantil. Que las candidatas este año desfilarán estando arropadas no solo por el aplauso de todas las personas que estarán en los diferentes sectores del Rocha Arena, sino que van a estar muy cercanas en el contacto visual, físico también de las personas, porque vamos a utilizar lo que es también la parte central de abajo, que no quede ocupada por lo que es el pasillo central de acceso y todo, pues estará con personas, estará ocupada por sillas y con personas. Y el actor valenciano Enrique Huezas abrirá la ceremonia y conducirá el acto con una voz, con la voz del cantante y actor Pau Ferrer, que sabéis que es componente del grupo Melomans. Como novedad también tenemos la incorporación a la narrativa el lenguaje cinematográfico. Nos acompaña por parte del equipo formado por alguna de las mejores profesionales en audiovisuales valencianos, y yo creo que gustará mucho. La cantante Paula Espinosa y Víctor Santos a la guitarra nos deleitarán en directo con una de las sorpresas musicales de la noche. Es una propuesta acústica que estamos convencidos va a emocionar al público. Y también, como novedad este año, sustituiremos el cartel del evento por un vídeo promocional. Todo esto está dirigido y coordinado por Joan López, que, como todos sabéis, es la persona que nos acompaña en todos los montajes que hemos hecho últimamente, tanto en La Crida como en el Dayum del año pasado también, en el Rocha Arena.
1: Ahí teníem les paraules en la roda de premsa del regidor de Falles, Santiago Ballester. Jo crec que, no sé si s'han parat a pensar lo que és una elecció de Corts d'Honor. És veritat que parlava Álvaro Cuenca, que jo estava en la roda de premsa, que parlava que les protagonistes són elles, però crec que anem a fer així com un musical, que jo no sé si la gent va entendre tot això.
2: Jo la veritat és que tinc moltíssima curiositat per com serà aquest espectacle, perquè, i per això han fet tant d'hincapié en que les protagonistes són elles, i a mi és el que me va faltar l'any passat. Esa eixida de les candidates per a mi no eren les protagonistes, perquè no se les veia bé. Entraven com a mogolló. Entonces tinc ganes de veure tot el que tenen preparat en Wine, que, si te pareix, Loren, en el programa del dijous que ve farem un apartadet i ho desgranarem tot bé i estarem amb els protagonistes, no?
1: Sí, sí, però jo volia la informació de Frank, que ha sigut i que és ballarí, per a que em comptes una miqueta com veus, així anar rapidíssim, perquè se n'anem en seguida a Orxeta.
7: Encara que jo opine com vosaltres, que crec que les protagonistes de l'acte són elles, encara mantinc la confiança, per supost, plàsticament crec que va ser espectacular pels professionals que ho formen, però encara tinc la confiança de que, com n'hi ha fallers dins d'aquest equip, Paula Espinosa, sense anar més lluny, és de la falla Pintor Goya Brasil, la cantant, crec que ells com a fallers també pensaran en això i faran ese còmput perfecte.
1: Pues claro que sí, pendents estarem. Ja saben, esta setmana, el dijous, avui tenim l'assaig, el dijous parlarem de tot el que va ser l'elecció de les Corts d'Honor de la ciutat de València, de les falles de València, que els nervis estan a flor de pell. I ara, amics i amigues, pues nosaltres peguem voltes per tota la comunitat valenciana i avui tenim que anar de viatge fins a Orxeta. y se preguntarán por qué. Perquè són les seues festes patronals en honor a Sant Tomàs i Sant Nazario. Arriben avui a la seua gran jornada de tancament. Des de dijous passat, des de setembre, el municipi ha viscut dies intensos de festa, tradició i activitats per a tots els públics. I avui el programa festiu posa el fermall final amb una jornada repleta de propostes. I ens anem fins a Orxeta. Tenim a la seua regidora d'Educació, Carina Sala. Què tal? Bona vesprada, com estem?
8: Hola, bona vesprada. Així estem, cansadets ja.
1: Jo te dic, te queda Déu encara? Perquè avui culminem la festa i jo no sé com te queda Déu, eh? Perquè ahir a Orxeta no pareu.
8: Queda un poquet, un poquet. Per parlar amb vosaltres, un poquet.
1: Bueno, podries fer-me un balanç de lo que han sigut les festes d'Orxeta fins ara?
8: Pues van començar el dijous per la nit, bueno, per l'estrada que van fer... Van començar els xiquets amb jocs i disfresses. I per la nit van tindre la bandeta i totes les penyes es disfracen i fan el correpenyes. I després divendres va ser el concurs de paelles, on totes les penyes i grups d'amics s'ajunten a la plaça i fem concurs de paelles, dinem, fem tardeo en la banda. Després muntem a l'ermita per baixar a Sant Tomàs, que ve a quedar-se en l'església els dies de festa. I per totes les nits tenim actuacions musicals. I
1: no falta de res.
8: Ahir va ser la processó.
1: Sí.
8: I avui tenim el dia dels xiquets, que tenim els inflables en la plaça, esta esperada tenim la banyà, sí. La festa de l'espuma, berenem i tornem a muntar a Sant Tomàs a l'ermita. I ja està, i mon anem a titamos. Hem tingut mascleta nocturna, mascleta... Molta pólvora, molta pólvora.
1: Sí, sou molt de pólvora. Qui ha disparat? Quins són els pirotècnics que han disparat en Orxeta?
8: Perdó?
1: Els pirotècnics que han disparat en Orxeta, per conèixer...
8: Ha sigut Turis.
1: Ah, pirotècnia Turis, molt bé, pirotècnia Turis, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Ha portat mistela de Turis, suposa, no? Ai, Orxeta, sí. La porta mistela.
8: Sí, molta pólvora, però està molt bé.
1: Jo el que dic és que cada vegada és més gent la que participa, no?, dins de les festes d'Orxeta, en què avui ja sigui el punt i final i ja esteu tots rematats i cansats. Jo anava a convidar a tota la gent, però convide ja per el 2027. O sigui que cada vegada n'hi ha més gent activa dins de la festa.
8: Sí, enguany no hi ha hagut comissió de festes, així que l'hem organitzat des de l'Ajuntament, però amb ajuda de molts veïns i amics. En què tenim que agrair a tot el poble perquè s'ha vinculat amb nosaltres per ajudar-nos a que aquestes festes siguin possibles enguany.
1: I jo que vull que posem el colofó final, quin dels actes de tots els que tingueu destacaries de les festes d'Orxeta en honor a Sant Tomàs i Sant Nazario?
8: A mi personalment va agradar molt la romeria que van fer quan van baixar a Sant Tomàs. Després van fer l'ofrena en l'església, vam entrar la banda a l'església i tot el món va entrar content, animat per donar les flors.
1: I avui ja acabem, entenc, en què acabem, en els actes, en la pujada del Sant, en esta nit, no?
8: Acabem en la pujada del Sant a l'ermita i després farem una traca quilomètrica pel poble.
1: Ah, pues mira, si
8: acabem amb més pólvora. Comencem en pólvora i acabem en pólvora.
1: Si és que jo vos dic una cosa, sou un polvorí en Orxeta. Si és que en la província d'Alacant no pareu en la pólvora pa camunt i pa cavall, però això és l'alegria, la festa, la música, que és el tronaor de la pólvora que tingueu vosaltres, que és una meravella. No, pues aprofitem.
8: Sí, podreu ser vivo, si està en els xiquets, en els coets.
1: Sí,
8: de fondo. Tenim els coets de fondo tot el dia.
1: Sí, estic sentint-los ahí i jo dic, és que tinc ganes d'anar. Qui estiga al costat d'Orxeta, que aprofite que vaig esta nit, que és el moment de la pujada en Sant, que és un dilluns preciós i bonico. Pues ha sigut un plaer, Carina, tindre-vos amb vosaltres i que l'any que ve estarem en Orxeta. Estarem ahí al costat vostre.
8: Moltes gràcies a vosaltres i esteu convidats.
1: Gràcies, Carina. Una abraçada molt forta.
8: Adeu.
1: O Mayra Frank, que estem a punt d'anar-se'n i jo te dic una cosa, jo me'n vaig corregent a canviar-me i de la fonteta de Sant Lluís que tenim, ui, és que estem... Esta setmana és la setmana fallera per excel·lència.
2: Ai, pensava que t'anaves a anar a Orxeta, a la romeria, per a durar el Sant.
1: A Orxeta no, però a fer-me una
2: Orxeteta
1: m'aniria, te dic jo.
7: Assaig anar a la fonteta o al Roig?
1: A la Fonteta, A la Fonteta de Sant Lluís esta vesprada.
2: L'any passat també ho van fer així, la veritat.
1: A les 6 de la vesprada.
7: Perquè al Roig estaran ja els començant els muntatges de tota la infraestructura, que no serà poca.
1: Sí, sí, no, no, n'hi ha prou d'estructura. Jo espero i desee que estiga tot, desitge, que estiga tot perfecte en este cap de setmana. Jo suposo que vinguem de la mà de Joan, va estar tot perfecte. Ara, és arriesgat la proposta, una vegada més. Uh-huh. Per als fallers, per als fallers. Tu vas al Roig Arena, Mayra?
2: Home, 100%, sí.
1: Tu vas al Roig Arena, Fran Casales?
7: Sense mi no es fa.
1: Clar que sí. Bueno, per cert, recordar que es farà la retransmissió també en directe en A Punt, per a que vegin vostè la retransmissió de l'elecció de l'Escordona. I nosaltres serem, gràcies per estar amb nosaltres una vesprada més així en La Flama, en A Punt Ràdio. Vos esperem el dijous a les 12 del migdia. Sientos vostès, una abraçada molt forta. I ara sí, vos deixem en el boletí informatiu.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Un indici, una telefonada anònima, una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
2: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
1: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
4: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.
1: Hola, com estan? 7 minuts passen de les 4 de la vesprada. És moment de parlar d'economia.
2: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a aquest espai econòmic i empresarial de Punt Ràdio d'avui. És dilluns, és 21 de setembre i per davant tenim prop d'una hora en la que parlarem de resultats de sectors claus per a l'economia de la comunitat, d'inversió estrangera i del poder del màrqueting. Ja saben que la Comunitat Valenciana compta amb un model econòmic on el sector serveis té un gran pes i en aquest sentit avui hem conegut que la facturació dels serveis van augmentar quasi un 3% en el mes de juliol. Però clar, este és un creixement per baix de la mitjana nacional. En canvi, pel que fa al sector industrial, el volum de negocis va créixer un 7% en el mateix mes i això supera a la resta d'Espanya. Per tant, davant d'aquestes dades, què està canviant en la nostra economia? Podem estar davant d'un gir estructural o són solament dos xifres puntuals? I com impacta tot això, totes aquestes xifres en la nostra butxaca? Bé, no solament veurem les xifres d'estos sectors, també pararem atenció al sector primari perquè acaba de començar la campanya cítricola i no sembla que les previsions siguin molt positives. I per altra banda, també analitzarem la inversió estrangera en la nostra comunitat. Som la tercera autonomia que més inversió directa ha rebut en el que portem d'any i en general a Espanya el capital extern invertit ha augmentat un 30%. Què és el que busquen els inversors quan aposten per la Comunitat Valenciana? En quins tipus de negocis decideixen invertir? Pot la Comunitat Valenciana competir contra Madrid o Catalunya per atraure este capital? Hem de dir que Madrid i Catalunya reparteixen el 60% de les inversions. De seguida parlarem de tot això. I en la segona part del programa, avui parlem de màrqueting. De nou, obrim el nostre espai, el poder del màrqueting mediterrani, i en concret parlarem de com la digitalització, de com el comerç electrònic i els nous hàbits de consum han canviat el sector del retail. Avui en dia seguim apostant pel comerç físic o preferim la compra online? Quin paper juga en tot això les estratègies de màrqueting que desenvolupen les marques? Avui reflexionarem al voltant de tot això amb tres convidats de luxe. Bé, amb tots aquests temes, també amb el repàs a l'actualitat internacional i amb Rafa Alarcón al control, comença així Cadena de Valor.
3: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa, comencem setmana i com sempre m'acompanya així en la taula Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
4: Hola Javi, molt bona vesprada. Dilluns, tercera setmana d'esta temporada i si et sembla anem a arrencar ja i compartir amb els oients totes les notícies que marquen el dia. Anem a començar avui, això sí, posant el focus en grans indicadors que ens parlen de l'estat de l'economia, així, l'economia valenciana.
1: I és que la primera parada informativa d'avui ens porta a parlar de dos sectors que són claus per a la nostra economia. Per una banda, el sector serveis en la Comunitat Valenciana va augmentar la seva facturació quasi un 3% en el mes de juliol, dos punts per baix de la mitjana nacional, que va ser del 4,8%, segons les xifres que ha publicat l'INE. A més, en el que va d'any, la facturació del sector ha crescut un 3,7%. Tornem a veure aquest creixement en la Comunitat Valenciana, però tot i aquest augment, de nou, queda per baix de la mitjana nacional, al contrari del que passa en la indústria. Arturo.
4: Així és, Javi. La xifra de negocis de la indústria es va incrementar en la Comunitat Valenciana un 7,7% al mes de juliol respecte al mateix període de l'any anterior. Això són 3,6 punts més que la mitjana nacional. I com comentaves, si veiem els números en el que va d'any, la xifra de negocis de la indústria ha crescut un 6,3% a casa nostra, suposa dos punts de diferència a més a mitjana nacional.
1: Tal vegada ens esteu escoltant des del cotxe, des de casa, i penseu, bé, i a mi això com m'afecta? És el que li preguntem a continuació a l'economista i assessor financer Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
1: Juan Carlos, en primer lloc, què ens diuen aquestes xifres sobre l'estat de l'economia valenciana?
5: Bueno, vamos a ver, estas cifras hay que ponerlas primero en contexto, en lo que sería el conjunto de España, y luego, si queréis, las podemos poner en contraposición con lo que es Valencia. Uh-huh. Si lo analizamos desde un punto de vista solo de España en su conjunto, que está bien hacerlo, porque así nos vemos cómo está un poquito el mapa, vemos que sí, que efectivamente servicios ha subido interanualmente un 4,8%, pero hay un dato clave, que es que de manera mensual sí que se ha perdido un 0,7 respecto al mes anterior. Eso hay que entenderlo como un indicador anticipado de una leve retroceso, o un leve, vamos a decirlo, desaceleración. Estábamos creciendo a tasas muy elevadas. La industria, por otro lado, sí que es verdad que sube también un 4,1, pero a nivel mensual también retrocede. Con lo cual, nos retroceden a nivel mensual, o sea, de un mes a otro, tanto los servicios como la industria a nivel nacional. Entonces, esto sería, de alguna manera, que se encendería la luz amarilla, para tener cuidado, porque es verdad que ya no crecemos a las mismas tasas. Eso no es que sea malo, simplemente hay que estar alerta y vamos a ver cuál es la evolución de los próximos meses. Si queréis, luego más adelante lo ponemos en consonancia con qué está ocurriendo a su vez con Valencia, que no son tan malas las cifras realmente.
1: No, claro, no son cifres negatives perquè veiem ese creixement, però sí que ens crida l'atenció precisament el que estaves comentant, no? Esta diferència respecte a la resta d'Espanya, principalment perquè fa al sector serveis, que al cabo y a la fin es un motor de la comunidad, ¿no?
5: Sí, claro, efectivamente. Pero bueno, de alguna manera hay que entender que cuando estamos hablando de crecimiento, tenemos que tener en cuenta que el crecimiento lleva detrás unidades vendidas y precio. Entonces, de alguna manera se puede pensar que estamos creciendo porque vendemos más, pero nos estamos dejando fuera algo importante, que es que quizás porque han subido los precios podemos entender que estamos creciendo y no es así. Y me explico. Por ejemplo, el turismo, por ejemplo, sí que es verdad, y estoy hablando del caso concretamente valenciano, es verdad que el dato es débil, porque es verdad que crece solo un 2,8 frente a un 4,8 nacional. Sin embargo, en lo que es las pernotaciones, por ejemplo, en julio en España, solo avanzaron un 0,3%, pero los precios subieron un 5,9%. En cambio, y ahora ya es un dato de la Comunidad Valenciana, los turistas internacionales aumentaron un 11,6% en julio hasta los 2.400 millones de euros. Por lo tanto, de alguna manera vemos que todavía mantiene músculo la Comunidad Valenciana respecto a retener turismo, y además que ese turismo sea de gasto, que al final, ¿qué es lo que nos interesa? Que haya turismo de calidad y sobre todo que aporte un valor añadido.
4: Y en la cara oposada de la moneda, Juan Carlos, tenim a la industria. Amb un creixement, ho hem comentat al principi, no?, d'un 7,7% al mes de juliol, que quasi duplica aquesta mitjana espanyola. A quins, si mirem per sectors, a quins subsectors o factors hem d'atribuir aquesta espenta industrial?
5: Bueno, el dato del 7,7 es una factura industrial y el INE tampoco desglosa esa estadística a qué subsectores concretos explican el crecimiento valenciano. Lo sí que es verdad que la industria valenciana, aunque crezca menos, sí que es verdad que tiene más músculo que la media española. Factura un 7% más y además produce un 4% más. Entonces, eso de alguna manera tiene una lectura muy positiva, porque nos lleva al siguiente contexto, y es que no depende exclusivamente de la Comunidad Valenciana de cómo vaya el turismo, porque tiene suficiente industria y sobre todo está suficientemente diversificada. Hablamos de que es exportadora en alimentación, en química, en bienes de equipo, etcétera, sobre todo también en automóvil y cerámica, obviamente. Y eso nos da, por lo tanto, el contrapeso, que cuando el turismo no nos funciona o el consumo no nos funciona, sí que es verdad que la industria viene de alguna manera a salvar los muebles en lo que es la economía valenciana. Pero eso tampoco significa, por concluir, que es un cambio en el modelo productivo, no. Simplemente es algo coyuntural que está ocurriendo en este momento.
1: Clar, és un canvi que es dona en este moment, vaja, el que ens crida l'atenció també és que precisament siguen les xifres del mes de juliol, però com estaves comentant, en este cas la indústria és la que és al rescat del sector serveis.
5: Correcto.
1: Juan Carlos Sánchez, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada i per ajudar-nos a entendre aquestes xifres.
5: Claro que sí, un placer. Bona
1: moltes esprada. Gràcies, bona vesprada. Adéu. Adéu.
4: I continuem amb el repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui dilluns, perquè si parlem de sectors claus per a l'economia valenciana hem de parlar de l'inici de la campanya citrícola. Un inici de campanya que està marcada per un gran estancament degut a l'escassa demanda europea i també a l'augment de la competència de països de l'hemisferi sud i competidors, com el cas d'Egipte o el Marroc. Es tracta d'una pressió que empitjorarà amb la fi dels arancels per a Sud-amèrica paralitzant les compres en el camp per part dels exportadors espanyols i deixant així en la incertesa a molts agricultors.
1: A nivell nacional, la collita preveu prop de 4 milions de tones i això és un 4% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En aquest sentit, la Comunitat Valenciana, encara que estima 2,6 milions de tones, pateix un enfonsament acumulat de quasi el 20% respecte a la mitjana de l'última dècada i reduís també la seva superfície cultivada, representant avui en dia solament el 45% de la producció nacional davant del 60% que dominava històricament.
4: La falta de preferència comunitària a la Unió Europea perjudica greument el mercat exterior. Les exportacions espanyoles van caure fins als 2,7 milions de tones la passada campanya, lluny d'aquests 3,7 milions aconseguits en la campanya 2018-2019. Mentrestant, les importacions de tercers països cap a la Unió Europea superen els 2 milions de tones anuals en constant augment, desplaçant així progressivament al sector citrícola espanyol.
1: I d'un sector tradicional a un altre que es basa en la innovació, perquè les empreses valencianes acceleren la incorporació de talent tecnològic. El 17% ja disposava d'especialistes en tecnologies de la informació i la comunicació durant el primer trimestre de l'any 2025. El 17% davant del 12%, que era la xifra d'un any abans. Este avanç de més de 5 punts situa la comunitat lleugerament per damunt de la mitjana espanyola.
4: La digitalització també avança en altres àmbits. El 99% de les empreses valencianes té connexió a internet i més del 84% disposa de pàgina web. A més, quasi el 66% utilitza programes de gestió empresarial, més del 45% analitza dades amb personal propi i, atenció, més del 20% ja ha incorporat tecnologies d'intel·ligència artificial.
1: Tot i aquestes xifres, encara queden bretxes importants. Solament el 6% de les empreses amb especialistes TIC compta amb professionals dedicats a la ciberseguretat i la presència femenina en aquests perfils també continua estant per baix de la mitjana estatal. La diferència és encara major entre les microempreses valencianes, on solament el 2% d'aquestes empreses de personal tecnològic especialitzat. Obrim ara una finestra al món de la mà de Reis Joan. Bona vesprada, Reis.
6: Hola, molt bona vesprada, companys. I avui arrenquem esta ullada internacional mirant cap als Estats Units. Quina sorpresa, perquè Morgan Stanley adverteix que Wall Street podria patir una correcció de fins al 7% a curt termini si es produeix un nou encariment de l'energia o augmenta la volatilitat en el mercat dels bons. Els estrategues del banc assenyalen que, malgrat la fortalesa dels resultats empresarials, les valoracions de l'ISP 500 han caigut al nivell més baix des de març. En aquest escenari, l'índex podria retrocedir fins als 7.100 punts, abans de reprendre la tendència alcista a final d'any. I de Nord-Amèrica a Àsia, perquè el Banc Popular de la Xina manté sense canvis els tipus d'interès de referència per 17è mes consecutiu. La taxa aplicada als préstecs a un any continuarà en el 3%, mentre que la dels crèdits a 5 anys, utilitzada principalment per a les hipoteques, es mantindrà en el 3,5%. L'última rebaixa es va produir el maig de 2025 i l'organisme assegura que la seva política busca afavorir un creixement estable i la recuperació dels preus. I tanquem un poc més a prop de casa. Europa es prepara per a un hivern complicat per l'encariment del gas i del petroli provocat per la prolongació de la guerra a l'Orient Pròxim. I quan diem que Europa es prepara és que tots nosaltres ens preparem. La Comissió Europea adverteix que el principal problema no serà tant el subministrament com l'augment de la factura que haurem d'assumir les famílies i les empreses, amb efectes sobre el consum i la competitivitat. A més, la inflació persistent i les pujades de tipus del Banc Central Europeu deixen els governs amb menys marge per aprovar noves ajudes energètiques.
3: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
1: I no deixem esta mirada internacional perquè la Comunitat Valenciana es consolida com la tercera autonomia espanyola en recepció de capital exterior després de captar 1.800 milions d'euros en inversió estrangera directa. Esta xifra contribueix al destacat creixement nacional, col·locant-se únicament per darrere de la Comunitat de Madrid i Catalunya en volum d'inversió rebuda. Arturo.
4: I és que, Javi, a nivell global, Espanya va captar 12.446 milions d'euros. Això suposa més d'un 31% més interanual, impulsada pels Estats Units com a principal inversora amb el 23% del total. A més, destaca l'auge de projectes Greenfield i la posició del país com la quarta destinació mundial en recepció de nous projectes internacionals fins al mes de juliol.
1: Per comentar tot això, comptem amb la directora general d'Emprenedoria i Internalització de la Generalitat Valenciana, Mònica Payà. Bona vesprada, Mònica.
7: Hola, què tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Molt bona vesprada, gràcies per atendre'ns. En este sentit, la Comunitat Valenciana se situa com la tercera autonomia receptora d'inversió estrangera. Quins atractius o avantatges competitius estan veient les empreses multinacionals així en el nostre territori?
7: Bueno, la Comunitat Valenciana, ante todo, es un lugar ideal para la inversión. Contamos con una localización geoestratégica excelente, con una red de universidades públicas que son, bueno, un referente a nivel internacional. Por tanto, las empresas encuentran muy fácil ese capital humano que necesitan para establecer sus proyectos aquí. Uh-huh. Y también os diría que también los sectores están muy consolidados. Tenemos una gran variedad de sectores que son tractores y que atraen al inversor extranjero porque sabe que aquí puede encontrar su cadena de valor y por tanto que tiene garantías porque dispone de ese ecosistema que le va a facilitar el operar en nuestro territorio.
4: Uh-huh. I a més, també, aquests factors que acabes de comentar, Mònica, la Comunitat Valenciana ha incrementat en un 400% la inversió exterior respecte al mateix període de l'any passat. A quins motius es deu això?
7: Bueno, la verdad es que la inversión es un... me gustaría decir que todo viene por lo bien que trabajamos y por lo bien que lo hacemos, ¿no? Pero realmente son cifras que vienen en el largo plazo y uh-huh. son proyectos que empiezan y que no se materializan. Lo normal es que sea en un medio largo plazo. Entonces, bueno, tenemos un departamento de inversiones, un área de captación de inversiones en la Consellería de Industria, donde, pues bueno, se atienden proyectos de inversión e intentamos que el inversor se fije en nosotros y que, aunque la decisión depende de otros factores que no está directamente relacionado con cómo les atendemos de lo que ven aquí, sino que es gran parte, pero no el todo, uh-huh. pues que al cabo de un tiempo intentamos que sea lo menos posible, pero ellos iban sus procesos, pues que nos confirmen que se vienen aquí
1: y en a este, instalarse. En este sentido, parlant uh-huh. precisament d'estos terminis que estaves comentant, clar, tot i les uh-huh. dades positives de la Comunitat Valenciana, també és cert que Madrid i Catalunya continuen captant més del 60% del total a nivell nacional. Existís marge uh-huh. Precisament de cara al mitjà o llarg termini perquè la Comunitat Valenciana retalli aquesta distància?
7: Bueno, es que depende de muchos factores en realidad, pero yo creo que no es cuestión de recortar. Uh-huh. Madrid y Barcelona siempre van a llevar una ventaja que bueno, es insalvable, pues por determinadas cuestiones, ¿no? Que a todos los niveles, de pues la zona franca de Barcelona o la concentración de empresas que tienen unos y otros, y que nosotros, pues bueno, tenemos otro tejido empresarial distinto. Uh-huh. Lo importante es que, bueno, pues siendo la tercera autonomía en muchas cosas, también lo seamos en esto. Yo, más que recortar distancias con los dos grandes polos de atracción de las inversiones, como son Madrid y Barcelona, pelearía por consolidar una cifra de inversión extranjera que fuéramos capaces de mantener en el tiempo, y eso significaría que es porque entran más proyectos y porque somos capaces de ofrecer lo bueno que tiene la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, uh-huh. no me fijaría tanto en recortar posiciones como en ser capaces de minorar un poco la volatilidad de esas cifras de inversión, que son muy propensas a esa volatilidad, porque cuando entra esos proyectos de enjundia y de mucho importe, pues pues un poco desvirtuan o condicionan les xifres, no? Uh-huh. Eso es lo que yo pelearía.
1: Ens quedem, per tant, també en este objectiu de assentar este quasi 15% de la inversió a nivell nacional que assumís la Comunitat Valenciana. Entenem també, gràcies per atendre'ns i per explicar-nos precisament que aquestes xifres que hem conegut avui, que són positives, però que no solament depèn d'unes accions o d'altres, sinó també d'un treball que s'està fent dia a dia des de ja fa anys i que continua mirant cap al futur. Mònica Pallà, directora general d'Emprenedoria i Internalització, moltíssimes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
7: Nada, a vosotros.
1: Una abraçada.
7: Encantada.
1: Gràcies.
7: Buenas tardes. Adéu. Un abrazo. Adiós.
1: Amb això, precisament, anem a tancar esta primera part del Cadena de Valor d'avui. Anem a publicitat i de seguida continuem així amb més economia.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
9: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Apunt Ràdio. A la canal de Navarrés, 101.5.

0: Cadena de Valor. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
2: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
1: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esports a Punt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
2: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: La nostra veu. La nostra identitat. El batec de tot un poble.
3: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que uneix totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobreix la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
3: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
4: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
5: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12:30 de la matinada, en la ràdio autonòmica valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'hora de la cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Bueno, vosaltres, el talent de parlar del ministre mos pareix molt bé, però reunir-nos per no dir-nos res i per no donar solucions i no despejar incògnites de futur i estabilitat en el sector agrari i atendre lo del sector agrari, lo que el sector agrari necessita, que és molta menys burocràcia, una estabilitat en els preus i, des de luego, un preu just pels que viuen del camp, perquè si no, no es pot treballar. I el ministre no crec de ninguna manera que ens doni una satisfacció. Per tant, dubte jo molt que no tinguin que convocar-se les manifestacions i que no tinguem que protestar. Així és que anem a veure el que diu el ministre, però també li contestarem adequadament. I sabem que el que estem patint i el que estem passant no ha adequat els pagos dels agricultors a la realitat de la seva renta. Eixe castig continuat, eixa amenaça continuat. Ara en la PAC volen castigar a tots els agricultors majors de 65, però si són la majoria en la Comunitat Valenciana, estan locos. Volen que el camp es perga.
1: Així s'ha manifestat, molt bona vesprada, Cristóbal Aguado, president de AVA, este matí, així, a esta sintonia. De bon matí, els companys que han dibuixat a la perfecció la conjuntura que està vivint el sector primari a tota Espanya, ha dit això, el que acabo d'escoltar, no tenen massa confiança en el que pot ocórrer en les pròximes hores. Tot darrere de l'anunci de les protestes, així, us van contar en capçalera de programa que s'acabava d'anunciar, en els que Asacha, COAG i UPA convocaven, encara no tenim dia, les protestes o mobilitzacions, jo crec que més sonades dels últims anys. Per què dic això? Perquè sí que m'han avançat que van a demanar-ne moltes coses, no únicament ajudes, i que, com acabeu d'escoltar en veu de Aguado, no hi ha massa esperances de que hi hagin bones respostes. Ara bé, també és cert, i jo estic més en aquesta línia, tinc que dir-ho, que hi ha veus expertes que pensen que esta vegada Planas, un home de Sánchez, que no s'oblidem, és candidat encara a dirigir la FAO, el que menys necessita en estos moments, inclús a títol personal, és tindre tractors al carrer. Què pot ocórrer? Demà ho sabrem, no pel matí, sinó de vesprada, no sé que hi hagi alguna novetat, però la reunió vos confirme que serà demà a les 4 de la vesprada i que és per el tema dels costos de producció, però no únicament per els costos de producció. A banda, el sector citrícola europeu s'ha ficat en guàrdia, també vos conte de seguida. I també AVA ha denunciat una onada de robatoris, i en este cas és que ja ho furten tot, trampes per al control de la ceratitis capitata, la mosca de la fruita. Ha segut en alguns horts de l'Horta Sud, i especialment a Picassent, o sigui, que ja furten hasta les trampes. Bé, l'organització reclama més vigilància. Així que comença un forcat intens esta setmana en el que anem a parlar de tot això. Ara repassarem també institucionalment quina ha sigut la visita del dia, però vaig a convidar-vos a estar molt pendents de l'entrevista inicial del nostre temps, perquè anem a parlar d'agrovoltaica. Un tema molt pertinent en este territori, veritat? Tenim ja, de fet, en l'estudi el president del clúster d'energia de la Comunitat Valenciana, que entén i molt d'este tipus de voltaica, agrovoltaica. Tal com sona, eh? Serà compatible l'activitat industrial i l'activitat agrícola? Alguns diuen que sí, altres diuen que no. A veure què ens diu Ricardo. Parlarem també d'ofertes vinícoles atractives dels nostres cellers, que no paren d'enviar-me notícies, i també una interessant prèvia des de Ainia. Jo sóc Sílvia Soria, en producció la meva companya Sílvia Labort, i en la part tècnica donant-li forma estètica i possibles, perquè sense ell seria impossible arribar, Tono Escribano. Així que benvinguts. Per cert, salutacions a Navarro, Asunción i Javier, que m'han escrit este cap de setmana al nostre mail, elforcatdesilvia@gmail.com, i m'encanta que mos digueu que ànim, i sobretot ens donen les gràcies per ficar veu al sector. I anem a continuar fent-ho. Les 3 i 9 de la vesprada arranca El Forcat.
2: El Forcat, a Punt Ràdio.
1: Què li passa al sector citrícola? Ràpidament, el Comitè de Gestió de Cítrics reclama a les autoritats comunitàries, han elevat la preocupació, que reforcen els controls fitosanitaris, sobretot en zones citrícoles de Grècia i Turquia. Per què? Perquè a una illa, Rodes, hi ha aparegut el que tots coneguem com Diaphorina citri. És un vector que, a la fi, el que fa és transmetre el citrus greening. que té un, ton, té un nom molt tècnic, però nosaltres el coneguem com a greening, i sabeu que és una de les malalties més destructives dels cítrics. Bé, les autoritats gregues van comunicar oficialment, va ser a principi de setembre, el dia 9, la primera detecció d'aquest insecte. L'exemplar havia sigut capturat a l'agost en una trampa instal·lada en un hort de tarongers d'allí, de Rodes, i la seva identificació confirmava que es tractava d'aquest vector. Bé, això, evidentment, no ens preocupa, sembla que estan junts. A mi m'han dit, tinc que confirmar-ho perquè no m'han donat més informació, que ja hi ha contactes en el govern grec per tal de ficar almenys límits a esta qüestió, i tenim un aliat important, no s'oblidem d'ell, i és el Ibia. El Ibia té un paper, el nostre Ibia, té un paper molt destacat en la lluita biològica, no només així. Ho ha fet, per exemple, en programes de control a Xipre, estigué darrere de la detecció d'estos vectors i d'esta malaltia, d'estes plagues a Israel, recentment va iniciar en la Universitat de Califòrnia un programa, col·labora en un programa de control del vector també. En fi, que jo sóc optimista, perquè a la fi és un institut valencià. Estaré pendent, i no dubteu que molt pendent del que vinga, tant a nivell institucional com del propi sector, eh? Estaré en contacte amb ells. Mentrestant, la Unió Llauradora avui mateix alerta d'un altre problema. Danys generalitzats per planxat o cremades solars en albocats de diferents zones productores. Evidentment, darrere d'això que està les altes temperatures, la forta radiació solar, episodis de ponent, vamos, les calors que hem tingut en aquestes últimes setmanes. Bé, els productors de la Unió asseguren que on més danys estan tinguentes Ribera Alta, Marina Alta i Baixa i Camp de Morvedre, que necessiten una assegurança que ho coberca tot, que ho puga donar solució a aquest tipus de problemes. Així ho ha dit el secretari general de la Unió, Carles Peris.
3: Des de l'organització reclamem millores i adaptació del seguro agrari a aquest cultiu, que és emergent i té projecció en la Comunitat Valenciana, perquè cada dia és més important tindre un bon mecanisme d'assegurança agrària que doni cobertures reals i adaptades a la nova realitat climàtica.
1: Millors assegurances que poden cobrir tot això, problemes que estan damunt la taula, robatoris, amenaces, en fi, que hi ha de tot un poc. El que sí que funciona prou bé és la indústria. I és que en la part institucional, este matí el conseller d'Agricultura, Agua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha apostat per continuar reforçant la indústria agroalimentària perquè ha donat una dada boníssima. El sector està ja assolit, ha superat les 5.500 milions d'euros en exportació. Concretament, ha donat la xifra de 5.518,2 milions, perquè vegeu que anem a l'euro. Això ha sigut concretament durant el primer semestre d'enguany, i això és un augment del 0,5%. Estan contents en aquest sentit. Ha sigut durant la visita Arte Láctico Caprino, a Chiva.
4: Más de 2.000 milions d'euros en superàvit agroalimentari en el primer semestre, eso es espectacular. La Comunidad Valenciana tiene un ligero déficit comercial, salvo nuestros aguerridos agricultores, ganaderos, pescadores y los industriales como estos, que elaboran el mejor queso.
2: Cal consumir productes valencians, perquè así, el millor, ho tenim a casa.

0: tema apassionant, debat, que jo tenia moltes ganes de fer. L'agrovoltaica, sí o no? Tema sensible. Teníem nosaltres en l'estudi a un integrat, va ser l'impulsor, de fet, o un dels impulsors de l'Associació Agrovoltaica d'Espanya, l'Associació Agrovoltaica Espanyola. És una entitat que va néixer amb l'objectiu de liderar la transició cap a un model d'ús del sòl més eficient, sostenible i col·laboratiu. Evidentment, ahí estan tots, empreses, inversors, productors agrícoles, centres d'investigació, tots els que tenen alguna cosa a dir en aquesta matèria. Però el nostre convidat a banda és enginyer industrial, és CEO d'una empresa, Inderen, i president del clúster d'energia. Jo crec que té autoritat per a parlar a fons de la matèria. Així que, Ricardo Romaguera, benvingut a casa.
1: Moltes gràcies, Silvia.
0: Perquè el forcat és molt teu. Tu eres també llaurador, empresari, enginyer, però te sents molt apegat a la terra.
1: Llaurador tarder, com mon pare, però bueno, sí.
0: Tot ja arriba.
1: M'agrada calificar-me en ixe honor de dir-me llaurador, també.
0: Així és. Bueno, és un tema molt recorregut en esta terra, molt pertinent en la comunitat valenciana, perquè tu saps millor que jo que ahir n'hi ha un debat intens. De fet, han hagut conflictes, però no d'agrovoltaica. Anem a aclarir primer de lo que estem parlant. Els enfrontaments han sigut sobretot en projectes fotovoltaics. Què és l'agrovoltaica? Anem a ubicar-nos primer. De què estem parlant?
1: A veure, l'agrovoltaica és la combinació efectiva de dues activitats. La agronòmica o agrària, mitjançant el desenvolupament d'un cultiu, amb la producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologia fotovoltaica. És a dir, així tenim un hàndicap, i és que les plaques solars no poden tindre sombra, el cultiu sí, en part.
0: No tots. Ara parlarem.
1: I pues, tenim que plantar les plaques solars, per dir-ho d'alguna manera, damunt del cultiu. Això es pot fer de diferents maneres perquè el cultiu reba la suficient radiació com per desenvolupar-se.
0: Hi ha hagut, i n'hi ha de fet, postures de tot tipus, però jo crec que la Unió, o almenys jo he vist l'organització agrària on hi haurà ara, donant-vos suport en algun cas.
1: La Unió és membre de l'associació.
0: Veus?
1: Ha col·laborat també o ha participat en projectes d'investigació o està participant en projectes d'investigació. En alguns d'ells també he participat jo. I la Unió està molt implicada, en aquest cas, en veure la viabilitat i la possibilitat i el desenvolupament de l'agrovoltaica, perquè creu que sí que és, com tu també has definit, part de la solució.
0: Part, no
1: la
0: tota.
1: Solucions globals, integrals i que satisfaguen a tots, és molt difícil.
0: Difícil, però hi ha que intentar-ho i buscar-la, perquè el conflicte existís. En aquest sentit, quan va néixer l'associació espanyola, Agrovoltaica Espanyola, tu eres un dels vocals, va ser un dels impulsors, con lo qual València té una presència important, no?, en aquesta entitat.
1: València té una presència més que important. De la Junta de Govern de l'associació, són 9 organitzacions, 5 són valencianes, en representació de les 3 províncies, Alacant, Castelló i València. I concretament valencianes tenim, està la Unió, està la Cooperativa Elèctrica de Crevillent, o sigui, una distribuïdora, comercialitzadora i generadora d'energia elèctrica, està la meva empresa, Inderen, està una empresa constructora fotovoltaica de primer nivell de Castelló, que és Valfortec, i està el clúster d'energia, de, com no podia ser d'altra manera, que també representa de la comunitat valenciana.
0: I el nostre territori, quantes n'hi ha ja efectives? No sé si estan en fase experimental, si tenim ja plantes d'agrovoltaica funcionant a ple rendiment. Picas en Solar, l'hem visitat diverses vegades, ahir la Unió també va estar i els propis consellers han visitat aquesta planta. Estan ja en funcionament o en quina fase estem?
1: N'hi ha que entendre que l'agrovoltaica va aprendre a desenvolupar-se els anys 80 en Alemanya. Allí van un poc per davant de moltes altres en tot el que tinga que ser energies renovables. En Espanya, diguem que hem après a introduir-se el terme d'agrovoltaica fa uns 5 anys. L'agrovoltaica necessita molta investigació perquè afecta a cultius i els cultius canvien d'estar en una zona a altra. Si canvies la climatologia, si canvies la terra, si canvies l'aigua, pues si damunt de canviar les condicions de radiació, fa falta que en totes o en el màxim número de parts se puga analitzar i estudiar. I els cultius, pues, hi ha cultius que són de ràpid creixement, com puguen ser hortalisses, però n'hi ha altres, com fruta d'os i coses d'estes, que necessiten diversos anys per veure els efectes reals que tenim en l'agrovoltaica sobre el cultiu.
0: O sigui, que en cada territori requereixen un tipus de planta, mecanismes, empresa, projecte... La diversitat és moltíssima.
1: És moltíssima. La complexitat és molt alta. I això estem emprenent, entonces necessitem a centres d'investigació, a universitats, associacions agràries i tot, perquè això vaig agarrant poquet a poquet volumen i velocitat.
0: I a nivell d'Espanya, en quina posició estem? En Comunitat Valenciana?
1: La Comunitat Valenciana, gràcies a apostes personals d'empreses i associacions, estem en una posició molt privilegiada. Uh-huh. Tenim projectes ja que pretes pilots emigrant d'Espanya estan a la Comunitat Valenciana.
0: Bueno, i per què? O sea, perquè jo he escoltat crítiques. N'hi ha col·lectius que no es fien. Ja no de la fotovoltaica, de l'agrovoltaica en el seu conjunt, perquè la foto ja sabem que la posició està clara, quina és. Però per què no es fien? O sea, quines garanties té un agricultor de que se mantindrà de veres la seva activitat i no es beneficia a la mesa de la industrial? Que és el que realment crec que preocupa.
1: La principal amenaça de tot és el desconeixement. Jo, el que me coneixen, repetir sempre la mateixa frase en tots els àmbits, fa més soroll un arbre caent que una selva creixent. El desconeixement, les notícies impactants, lo negatiu, lo tot, cala més que 40.000 notícies positives o afavoridores. Així tot és cada un té el seu interès. Vale?
0: És legítim defensar-lo.
1: I el llaurador té el seu interès
0: i té que defensar-lo.
1: I el productor d'energia té els seus interessos. El que tenim que veure és arribar a un punt d'equilibri en el que tots es sentim còmodes i això se puga desenvolupar.
0: Lo que diu win-win, no?
1: Sí, correcte.
0: Que està tan famós en altres àmbits i en este costa, no? I llavors, què se té que fer? Quins són els processos, els procediments, els passos a donar per a una planta d'aquest tipus, donar-li esa garantia al productor?
1: Així, lo complex és el cultiu. El cultiu n'hi ha que conèixer-lo i tenim que veure com li afecta a les ombres que va generar les plaques solars. Nosaltres hem assajat molts cultius ja, la nostra planta pilot de Picassent, des de figuera en superintensiu, albocat, hortalisses, figuera en super, espàrrecs, hem analitzat molts cultius i de lo que ens ha quedat clar, una cosa important que vull que els llauradors tinguin clar és que els cultius en la Comunitat Valenciana tenen excés de radiació. Bueno, a tota Espanya, però estic parlant
0: especialment
1: de la... Excés de radiació.
0: Sí, mira el que acaben de dir dels advocats en la zona de la Ribera.
1: Això vol dir que podem desviar una part d'esta radiació i generar energia elèctrica mitjançant tecnologia fotovoltaica.
0: I quin cultiu va bé i quin no? Almenys estem mirant tot a sud, perquè tornem a dir que és molt divers, no? Però des que tu estàs tocant, quin va de meravella i quin no t'està acabant de funcionar? Doncs
1: pues mira, n'hi ha cultius de sombra que les plaques solars van molt bé. Per exemple, la pitaya o fruita del dragó. Baix de panels solars tenim una experiència en Picassent que ha funcionat ja 4 anys espectacularment bé. No sols en que la fruita és una fruita de qualitat, en tamany, en color... Jo diria que en propietat organolàctica és millor que la feta en hivernacle de plàstic o de malla. Per què? Perquè té la sombra, però dependent de la climatologia, en els estius més calorosos afavoreix la ventilació, el tema de les plaques solars.
0: I en ramaderia se prova?
1: O així, en no? Ramaderia se prova. Tenim crec que és el CITEX.
0: CITEX, sí, sí.
1: L'organisme d'Extremadura va fer un projecte d'investigació molt, molt interessant en ramaderia, en agrovoltaica.
0: També. I és rendable? Perquè jo, en aquest cas, no sé si és que l'agricultor vos cedeix el terreno als que feu la inversió, o és bo que siga propietari també, que tinga part. O sigui, com se fa rendable una explotació xina?
1: A mi m'agrada deixar clar que si el cultiu no és rendable de convencional, no va ser-ho, menys va ser-ho en agrovoltaica. Per què? Perquè el instal·lar plaques solars dalt del cultiu genera unes afeccions i el cultiu també genera unes afeccions sobre la part de generació elèctrica. Què vull dir això? Pues que si jo tinc que alçar les plaques a 3 o 4 metres, estic encarint l'estructura, estic encarint la instal·lació elèctrica. Tinc que mirar on fique els apoyos de les plaques perquè tinc que mantindre la mecanització del cultiu. Uh-huh. És a dir, se generen unes afeccions. I a mi m'agrada dir que tenim projecte agrovoltaic, quants beneficis que genera la part agrícola sobre l'agrovoltaic, sobre la fotovoltaica i la fotovoltaica sobre l'agrícola, són més els beneficis que les afeccions. I això se pot aconseguir.
0: A banda, per lo que llevas veure quan m'ensenyar a explicar-se en solar, no pots ficar-ne tan tantes plaques, no? Deixaves on és, no sé si encara es fa aixina o és que va ser una experimentació primer de sol i altres d'ombra per anar veient com funcionava. Això se fa, no? També.
1: Se fa, se
0: no
1: fa.
0: No se fan tantes com en un parc normal.
1: Com t'he dit, n'hi ha cultius que li lleves el 50% de la radiació, és a dir, generes un 50% de sombra i funciona igual de bé, uh-huh, o millor que si té el 100% de la radiació. Entonces, estàs condicionat a eixa sombra que generes sobre el cultiu, te condiciona la disposició de les plaques, l'orientació i si tens que separar-les per deixar passar més llums o menys.
0: I clar, jo pense, si tens un terreny, imagina't, les vinyes estan donant molts problemes en el de la fotovoltaica, però sí que estan els sostres de les teulades, de lo que és el propi edifici, el propi celler, o la zona dels aparcaments, o altres superfícies que n'hi ha, per exemple, darrere d'un celler. Tot això se complementaria a l'agrovoltaica, però entenc que no és agrovoltaica. Això és fotovoltaica. És que m'agradaria entendre la mescla d'aquestes dues coses, d'aquestes dues opcions.
1: Jo és que soc molt purista. Per mi això no és agrovoltaica.
0: Això no és agrovoltaica.
1: Agrovoltaica
0: és de la teulada,
1: tindre una solució per ser capaç de cultivar baix dels plaques solars.
0: Però se poden compaginar.
1: Sí, se poden compaginar. És a dir, el primer i el més fàcil és aprofitar les cobertes.
0: Claro.
1: Com és normal.
0: I el més ràpid, claro.
1: I el més ràpid. Ja t'he dit, la fotovoltaica va generar unes afeccions sobre el cultiu que pot arribar a ser que no siga rendible. És a dir, no tots els cultius són susceptibles de cultivar-se en agrovoltaica.
0: Ni totes les zones.
1: Ni
0: tots els territoris, ni totes les altures.
1: Quan el cultiu més mecanitzat és, més complex és per la part fotovoltaica. Entonces, tot el que és cultiu de secà o de cereals, pues és enormement complicat encontrar solucions agrovoltaiques.
0: Uh-huh. I què fa falta de l'administració? Jo no sé si en aquests moments, perquè clar, ahí està la part industrial i està la part agrícola. Si ja és complex entendre-la o buscar-li els beneficis i té aquesta polèmica, suposo que a nivell d'administració també serà complicat, no? Què necessita? Quin model de política d'energia renovable requereix la Comunitat Valenciana per a que siga viable l'agrovoltaica? Com t'ho imagines per a fer-ho possible?
1: Pues, lo primer és que conega exactament el que és l'agrovoltaica. Això és el que des de l'associació volem impulsar, que tots els actors que participen en el desenvolupament i desplegament de l'agrovoltaica a tot el territori nacional siguin coneixedors d'això per, en la mesura de lo possible, que afavorisquen el seu desenvolupament. Per què? Perquè l'agrovoltaica competeix contra l'agricultura convencional i contra la fotovoltaica convencional. Entonces, no tenim les mateixes eines.
0: Ni carn ni peix.
1: No tenim les mateixes eines. La instal·lació agrovoltaica resulta que encareix la part fotovoltaica i encareix el cultiu agrícola. Entonces, d'alguna manera, això, perquè despegue, necessitem que la gent aprenga, que se facin moltes instal·lacions i les administracions, en la mesura de lo possible, podien ajudar en els permisos, en els permisos
0: burocràcia,
1: de connexió, en reduir la burocràcia. Ja estan ajudant en algunes ajudes econòmiques, però que arriben en comptagotes i que no són suficients, però tenien que afavorir d'alguna altra manera perquè això se pugui desenvolupar fins que agarri ja un tamany que ja vaig a per si sol.
0: A nivell de política nacional i europea sí que diuen que s'està potenciant. Això és cert?
1: És cert, i a nivell nacional així també. Jo crec que ho tenen més clar les organitzacions a nivell nacional que les pròpies organitzacions autonòmiques.
0: En aquest cas, Madrid i Europa sí que estan tirant
1: sí.
0: De... M'encanta aquesta expressió, tirar del carro, segur que jo vinc molt d'això del carro. I bueno, i què més falta ara per davant? Quins projectes teniu? Què vol fer l'Associació Espanyola Agrovoltaica? Què s'està fent des del clúster? Feu formació? Feu difusió? Esteu donant xarles? Vos reunint agricultors per explicar-los? Què esteu fent per intentar arribar on tu vols arribar? És a consolidar això?
1: L'associació, lo principal, la principal funció de l'associació és ser un punt d'encontre de tot.
0: Què més falta ara per davant? Quins projectes teniu? Què vol fer l'Associació Espanyola Agrovoltaica? Què s'està fent des del clúster? Feu formació? Feu difusió? Esteu donant xarles? Vos reunint agricultors per explicar-los? Què esteu fent per intentar arribar on tu vols arribar? És a consolidar

0: bondats i a beneficis de l'agrovoltaica. Aquesta és la principal funció. I també a tots els sectors que hem mencionat abans, pues, ajudar-los en tots els projectes que estiguen desenvolupant, tant d'investigació com de d'implantació de projectes grans d'agrovoltaica.
1: Els empresaris que defenseu l'agrovoltaica teniu aquest apego al territori? És important la part emocional, així.
0: No se pot ser agricultor si no tens apego al territori.
1: Per això.
0: I jo m'afegís que jo la meua, diguem, el meu objectiu és que no podem deixar als nostres fills un món pitjor del que hem agafat.
1: Però estàs d'acord en que jo soc d'agrovolta, que jo la defenc, però no en tots els puestos. Hi ha que compatibilitzar tot això en el paisatge. És complicat.
0: El paisatge canvia.
1: Claro, sí, ja ho crec.
0: Les ciutats creixen, els pobles creixen, se fan polígons industrials, se fan autovies, línies ferroviàries, línies elèctriques... El paisatge canvia a conveniència de la societat. I tenim en aquests moments un repte importantíssim que no és visible, però sí que és palpable, que és el canvi climàtic. Desastres cada vegada més virulents ens recorden de que alguna cosa hem fet mal. I una de les coses que hem fet mal ha sigut l'abús d'energies contaminants, com l'abús de hidrocarburs. Això ha fet que la quantitat de gasos d'efecte hivernacle hagin sigut bestials i segueix que en siguin bestials. I tot el que puguem fer en la línia de reduir aquesta emissió de gasos és necessari per al mig ambient. No tenim plan B. Si arribem al punt no retorn...
1: No hi ha plan B.
0: Això pot costar... pot ser que no hi hagin diners per poder arreglar.
1: Agrovoltaica, una part de la solució.
0: Agrovoltaica és una part de la solució, però les energies renovables n'hi ha que... No convolen-les com una amenaça, tampoc. És a dir, no se pode... Jo soc d'acord en que no se pot ficar una planta de renovables en qualsevol puesto.
1: Claro que no.
0: Però el territori té eines per a defensar. N'hi ha moltes zones en les que no se pot implantar projectes de renovables, però allà on se puguen implantar no n'hi ha que pensar, és que anem a desplaçar o és que això no m'agrada com se veja o és que canviem el paisatge. És que anem a reduir els gasos d'efecte hivernacle. És que anem a mitigar el canvi climàtic.
1: Hi ha que valorar.
0: És que...
1: I regular. Hi ha que regular.
0: N'hi ha que veure que el que fem en aquesta línia també afavorim el mig ambient.
1: Bueno, deixem obert el tema perquè jo vull veure què passa. Jo no sé si esteu treballant o si estàs optimista o si trobes molta resistència, però així estaran els micròfons perquè me vagis contant. Perquè si n'hi ha una solució intermitja que permet que la indústria i l'energia renovable avance sense perdre paisatge, sol ni cultius, a mi me trobareu en aquesta línia. Jo saps que ho defenc totalment, però hi ha que buscar les maneres i jo crec que a nivell d'administració crear una normativa i unes regulacions que ens permeten trobar aquest equilibri. Sí, no se pot de qualsevol manera.
0: No, i com t'he dit, no se pot implantar agrovoltaica per a tots els cultius, ni en qualsevol lloc.
1: Pues ahí queda el missatge. A veurem si a poc a poc me vas donar bones notícies i m'encantaria conèixer agricultors que hagin passat per o que coneguen i estiguen apostant per el model. A veure quines són les qüestions que afronten, els reptes, les dificultats, per tal d'entrar des de dins al model.
0: Pues el primer que coneixes ja...
1: Ja eres tu. El primer
0: perquè
1: eres tu.
0: Perquè jo en tots els meus projectes he comprat la terra, he implantat els cultius...
1: Per això te deia lo del territori, sí.
0: Entonces sí, estem cultivant i estem demostrant i estem dient que això és viable.
1: Pues ho coneixerem a més gent. Moltíssimes gràcies, Ricardo, un plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
1: M'alegre molt de veure't. Arribem a les 3:31, un debat obert. Què penses tu? Bueno, ahí estan els fets. Tal vegada tenim per davant un repte bonico, però no hi ha que negar que com a alternativa pinta bé. Estarem pendents.
2: El altaveu del sector primari en A Punt Ràdio. El Forcat. Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.

Apunt Ràdio. A Elda, 96.2. Apunt Ràdio. Sílvia Soria.

0: I ara vaig en una proposta totalment diferent. Hem parlat de vins, hem parlat de terruño, hem parlat d'agrovoltaica, hem repassat l'actualitat, hem parlat de preocupacions, de desconfiança de cara a noves reunions que van a, bueno, van a ser protagonistes la setmana que ve, o jo diria que en els pròxims dies, demà veurem què passa. Però Ainia sí que mira més enllà. No veig la de quantitat de coses que m'estan enviant des d'Ainia, des d'aquest institut de formació, de cites, de convocatòries, de tots els àmbits, eh? En la part agroalimentària en tenen molt. Però esta me para especial, o me sembla especialment atractiva. Així que si teniu empresa i esteu vinculats a la tecnologia, atenció, perquè Ainia Innotech Day, bueno, ja té data, és el dimarts 20 d'octubre, i està consolidada, és una trobada presencial de referència, eh? Per impulsar la RDI, desenrotllament, desenvolupament, responsabilitat, innovació, tot un poc. Ara vegeu que no tinc massa clar de què va, i és que per això li ha cridat a Andrés, perquè m'ho aclarisca, perquè jo entenc que s'investiga, se parla, se tracta tot això, però com? Com ho fan? Pues bé, anem a veure com és aquest ecosistema empresarial i tecnològic que està organitzant Ainia i que tenim com a cita el 20 d'octubre. Andrés Pascual es el director de innovación y ahí seguro que me lo aclaréis. Andrés, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
0: Encantada de saludarte. ¿Cómo va todo? Que no pareu, ¿eh? Mare
1: sí,
0: meva.
1: No pareu.
0: Bueno, crec que esta es la segunda edición, ¿no? ¿Pot
1: sí,
0: ser?
1: Correcte, vale. Sí,
0: yo
1: sí.
0: Intento entender qué es exactamente Innotech Day. O sea, ¿qué es? ¿Es una trobada, un congreso, una reunión? ¿Cómo es?
1: Sí, pues mira, es una jornada en la que obrin les portes a les empreses per a contar-los que estem investigant avui, pensant en les seves necessitats que puguen tindre pues, demà. No? Ainia, tots els anys pues, invertim en noves línies d'investigació, en projectes, i bueno, ho fem en aquelles que pensen que puguen tindre potencial de futur per a després transferir a les empreses i els resultats i el coneixement que obtenim en el futur, no?
0: Uh-huh,
1: i bueno, pues al final són projectes que poden ser individuals, que fem nosaltres, però altres fem en col·laboració en l'àmbit regional, nacional, projectes europeus, i ahí pues, ho fem en centres en altres centres d'investigació, universitats i empreses. O sigui que fem una jornada per a compartir coneixement, mostrar resultats i bueno, també despertar noves oportunitats.
0: Molt complet. O sigui que és un punt de trobada, però que activa, presenta, no és un congrés convencional de ponències. Feu un poc de tot, presentació de tecnologia, projectes, networking, feu de tot.
1: Sí, exactament. Hem volgut fugir del format clàssic d'una jornada en què vas, escoltes i te'n vas, te'n tornes a casa, si no volen que passin coses, no? I entonces pues, hi haurà també xerrades d'especialistes en encontrant en tecnologies de futur, però després tenim un espai que l'han anomenat market o mercat en parades o mostradors en els que podrà conèixer directament els resultats de la nostra I+D.
0: Uh-huh.
1: Després també tindrem pues, com si foren tours per les instal·lacions d'Ainia per a que la gent pugui entrar als laboratoris, en les plantes pilot i conèixer de primera mà pues, els resultats d'aquests projectes que estan comptant-se en el mercat. I després també hi ha una part molt important que és no sols el, com hem vist abans, el resultat dels projectes que estan en marxa, sinó un taller per a generar nous projectes, no? I ahir les empreses pues, poden sentir les idees que durem aquest dia, les propostes, i decidir, pues, ostres, això m'interessa, pues, mos ho diran per a que tinguem en compte per a futurs projectes que puguin, participar. No? O
0: sigui, algun exemple, Andrés, dels projectes, per fer-me una idea, algun tipus, algun model, algun cas que me podries destacar?
1: Sí, els projectes són molt, molt variats, de fet, toquem tots els reptes que Ainia treballa tant per empreses com la societat, per exemple, per l'alimentació del futur, que són un dels reptes que treballem, pues, us mostrarem els resultats de projectes en què estem desenvolupant noves estructures de greixos més sostenibles i saludables, després alternatives a ingredients lactis, també pues, en projectes en què estem desenvolupant ingredients relacionats amb la salut intestinal o cognitiva, i alguns també, pues, com per exemple l'utilització del CO2, no? Uh-huh. D'alguna, pues, estaves parlant de viandes, imagina.
0: Sí, sí.
1: El CO2 de fermentació de la cervesa, pues, utilitzar això, que normalment no es fa res de profit, pues, utilitzar el CO2 per a convertir-lo en ingredients de valor, no?
0: Molt bé.
1: Més exemples, qualitat alimentària, projectes de digitalització... Bueno, molt variat, i al final, com un dia abans, pues, tot el que tenen en comú aquests projectes és que busquem pues, tecnologia que pugui resoldre problemes tant de les empreses com de la societat.
0: I si esteu tot el dia, suposo que seran moltíssims, no, els projectes. No sé si saps quants, però per lo que m'estàs dient no m'estranyaria que foren 20, 30, 40, o sea, moltíssims.
1: 24.
0: Ja m'havia vingut jo dalt.
1: Sí, pues jo... és el format interessant, que en una mateixa jornada pues es puguen conèixer tants projectes a la vegada, i això és el concepte del màrquet, on la gent pot parlar directament amb els tecnòlegs, amb els laboratoris. O sigui, fer-ho simultàniament tota la vegada és el repte d'esta jornada, i l'hem passat així molt bé i estem...
0: Que guai. O sea, m'interessa, entrarem en profunditat més endavant. Clar, primer hi ha que conèixer-los, però tot això que has dit, de vies tecnològiques per a estructures de greixos, alternatives, lactes, ingredients i aliments relacionats amb la salut, CO2, tot això en aliments de valor, en lo de la fermentació, estava així apuntant, detecció de contaminants, reducció de pèrdues alimentàries també, sé que aneu a tractar reciclatge de fruites... passaport digital europeu, ui, se tema també m'interessa. O sea, tot això, claro, no poden resumir en una entrevista, tindrem que anar una a una, perquè són 24, és molta tela. Escolta, i què poden fer els interessats? No sé si és el govern, si n'hi ha que ser soci d'Ainia, si se poden inscriure obertament, com està el que és el termini?
1: Està obert per a les empreses que vulguin, tant per a socis d'Ainia com a clients o per a qualsevol empresa, és gratuït la jornada, o sigui que poden... Se poden escriure en la jornada del 20 d'octubre, com has dit, però sí. Es poden escriure hasta el 16 d'octubre.
0: Ah, molt bé, tenim temps.
1: I hi ha temps, i pues això, tant per a conèixer les empreses que tinguin reptes d'innovació, que ja avui en dia quasi totes tenen, no? Pues els que tinguin reptes d'innovació poden anar allí a conèixer tecnologies que poden ajudar-los, i després... temes de biotecnologia, intel·ligència artificial, nous aliments, sostenibilitat, o sigui que segur que troben coses interessants per a la...
0: Segur. Moltíssimes gràcies. Pues parlarem amb vosaltres per a anar coneguent producte a producte, i, bueno, curiositat a curiositat, perquè de segur que ahir me sorgeixen a mi moltes preguntes. Segur. Gràcies, Andrés. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Silvia.
0: Cuida't. Adéu.
1: Igualment. Adéu.
0: 20 d'octubre. Això espera que vos feu una idea del que tenen preparat. Per cert, que també, que no se me passe, perquè la dia estigui així, Regina, i estiguerem comentant que esta és la setmana en què celebren també el Dia Europeu de la Producció Ecològica, recordeu? Bé, doncs, pues, per damunt ja m'han enviat tot el programa, és espectacular. Recordem que és el dia 23, el dimecres. És a Llívia. Comencen a les 10 del matí, acabaran més o menys a les 2, el que és la primera part, hi haurà també degustació de productes ecològics a partir d'aquesta hora. Organitza el CAE, el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, i estarà presentant una companya, Sílvia Tomàs. Bé, primer serà la recepció, el cafè ecològic, la presa, un poc la part d'inauguració institucional. Ahir m'han confirmat ja que estarà el director de Llívia, si no passa res, Alejandro Tena, el president del CAE, por suposat, Vicent Faro, i algun representant de la Generalitat. En principi està confirmada, si no passa res d'agenda, que ja sabem el que ocorreix en els alts càrrecs, però la directora general de Producció Agrícola i Ramadera, Maria Àngels Ramongin, està previst que acompanyi Alejandro i a Vicent en la inauguració. Posteriorment, per fer-vos un poc el resum del que va ser el dia, hi haurà un bloc 1 de l'agricultura que ve, van a parlar d'investigació i d'innovació. Estarà Patricia Chueca, que per això ens va acompanyar la setmana passada, i farà una aproximació pràctica a l'agricultura de precisió, sensors, automatització, visió artificial, gestió eficient de recursos, detecció de plagues, temes molt interessants. I a partir de les 10:30, formació professional agrària, ahí estaran alguns professors de centre de formació, concretament de CHEST, Miguel Ángel Montiagudo i Francesc Girón. També a partir, un poquet abans de les 11, començarà a tindre ja presència a la universitat i parlaran de digitalització. Del camp a la data, això farà Constancia Rubio, que, bueno, és que ja estàs liderant l'escola Letxiam. Bueno, esta intervenció sobretot servirà per a fer front un poc a les preguntes sobre cap a on anem i com hi ha que formar els professionals del futur. I a partir de les 11, conferència especial, els agricultors de 2035, li han titulat aixina a aquesta ponència, i allí, pues, per exemple, estarà Andrés Pedreño, i també tindrem l'oportunitat de conèixer a joves, setmana avançada, mira, jo tenim ganes de que vinguin així als meus estudis, als meus considerats a punt ràdio fora meus, al programa d'Apunt i el Forcat. Bueno, el reto Technovation també estarà present, alguns joves en ells, i bueno, mentors, membres de diferents jurats de formació d'universitats, equips, van a fer-ne també exposicions per equips d'algun dels projectes que tenen entre mans vinculats sempre a l'agricultura, ramaderia ecològica. En fi, des d'ací la meua enhorabona a l'organització, perquè estic veient que és impressionant. Van a parlar de tot allò que pot interessar el present i el futur del cultiu. Qui cultivarà demà? Ixa és la pregunta, ixa és la qüestió que centrarà el debat poc abans del migdia. Així que molt interessant i vos convide a disfrutar. Jo intentaré conèixer els joves, farem balanç, resum i entrarem a fons sobre la qüestió per a commemorar també, junt al CAE i en l'IBIA, un dia com este, el Dia de l'Agricultura Ecològica, el dia europeu, de l'agricultura de la producció, que és més correcte, ecològica. Arribem ja a les 3:58, 2 minuts per a les 4. Demà tornem en un especial que espere que dona de sí, perquè, com avui, escolta't a Cristóbal, explicant la conjuntura, qui millor per estar en esta casa i en este micròfon que Cristóbal Aguado una hora abans de la reunió en la que tal vegada van a intentar que no se convoquen les protestes anunciades per Asacha, Coag i UPA. Pararem demà en Cristóbal, Novo Supergau. I mentrestant, ja sabeu que estem així per algo, per animar a consumir els productes valencians, perquè nosaltres, el millor, sempre diguin les persones també, ho tenim a casa. Fins demà.

0: connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, de la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tingui cabuda en 90 minuts, com si foreu un més de nosaltres, ja sabeu que teniu els nostres canals per a, de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, arroba 90 minuts, X o Twitter, arroba 90 minuts, en 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número, Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, i en este cas, si voleu enviar un WhatsApp, amb la vostra veu teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, amb la pregunta o amb qualsevol tema, o per opinar de qualsevol tema que estàs en el programa. I sobre la pregunta que avui vos fem, que és: de quines coses bones i dolentes de les que s'han vist amb Óscar Sánchez creus que haurà pres nota Javier Aguirre? I aquesta és la pregunta que vos fem: de quines coses, de les bones i de les dolentes, que s'han vist amb Óscar Sánchez creus que haurà pres nota Javier Aguirre? Dèiem ahir que a Óscar Sánchez cal donar-li les gràcies. D'entrada, perquè ha aconseguit la primera i única victòria que el València té en el seu casellet. En este estem, que diria aquell. Segon, per demostrar que la cantera, sense la demagogia de l'actor secundari Ron, sí té cabuda. Això sí, parlar d'ella com a un pilar fonamental de la entitat en el futur és posar-li un pes injust i desmesurat que no li correspon als nanos. Esta demagogia de parlar de la cantera, perquè este discurs agrada en el carrer, és més vella que el fil negre. I el vinc sentint des que era un nano. I ja vaig per a 56 palos. Però sí és cert que els xavals han demostrat que amb valentia, des de la banqueta, respectant els seus temps de maduració com a futbolistes i recolzant-los quan venen mal donades, l'acadèmia pot sumar. I en este València, condemnat per l'IM a cavalcar a lloms de la misèria, el Mestalleta, per cert, també en llocs de descens, i les categories inferiors són un recurs a tindre en compte. Advertència: espai a elevar al cel els xicons abans de temps i després disparar contra ells de manera desaforada. En any i mig, alguns han passat de dir que César Tàrrega era el nou Ayala a posar-lo com un drap. Ni una cosa ni l'altra. Probablement eren els mateixos que llançaven focs d'artifici quan Javi Guerra va aparèixer per a salvar l'equip en 2023 i en 2025 proclamaven els quatre vents, qui sap si previo pago de su importe, que vendre-lo per 25 milions a l'Atlético de Madrid era clavar-li la goma als matalassers. La cantera és, més a voltes, un discurs demagògic que serveix com a cortina de fum per a tapar errades imperdonables dels dirigents. I la tercera raó per a l'agraïment a Óscar Sánchez és haver plasmat en 180 minuts un fidel mapa de les virtuts i defectes de l'actual València. La recuperació dels futbolistes, com ara Guerra, Gallà i Danjuma, pels quals ha de passar, almenys en els cas dels dos valencians, la recuperació de l'equip, o també que l'equip té armes per atacar per fora, per dins, per córrer i per a transitar en contracolps. Però també s'ha vist que la plantilla està molt mal feta, que té una manca de qualitat considerable, que la faceta defensiva és un horror i que una bona part dels futbolistes, la gasolina, se'ls esgota vora els 70 minuts. Óscar Sánchez ha fet, ha dibuixat, un fidel retrat del que és l'actual València i hi ha qui estar-li agraït. Segur que, a més de l'agraïment, Javier Aguirre ha pres bona nota de tot el que ha vist en els dos partits. I si no ha pegat a fugir el mexicà, crec que també
li ho acabem o li ho acabarem agraït. Les 11 de la nit i 7 minuts, grans i menys benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 8 minuts. Hola, Salva Folgado.
1: Què tal? Com estem?
0: Com estàs?
1: Jo, molt bé.
0: Bueno, fantàsticament. De les moltes coses que hi ha que agrair-li a Óscar Sánchez és que ha fet un retrat fidel, ha fet un mapa extraordinari del que és l'actual plantilla, amb virtuts i defectes que imagine que li servirà prou a Javier Aguirre quan aterre.
1: Bueno, sí, Óscar Sánchez i el mateix futbolista, Manolo, jo crec que són els que s'han retractat a si mateix amb el rendiment després de l'eixida de Corberán. Per a mi, fonamentalment, Óscar Sánchez, el seu legat, és Mayol, és Aymar Blázquez i és Otorbe, que són futbolistes els que no havien vist amb Corberán, excepte Otorbe, però en comptades ocasions, i que a hores d'ara, si ve Javier Aguirre, sap que poden sumar en qualsevol moment.
0: Bueno, pues amb tot això, crec que tens alguna dada, ara després la donarem.
1: No passes spoiler, que igual la gent... No, cuidado con las expectativas.
0: Cuidado con las expectativas, que són, clar, que són molt fotudes. Però alguna coseta li podrem contar als nostres oients de l'última hora sobre Javier Aguirre i el València Club de Futbol. També anem a viatjar a Mèxic, a veure com ha sentat allí, que Aguirre, que semblava que ja se baixava del vaixell d'entrenar, pues torna al ruedo el mexicà.
1: Tequila team, Manolo, va ser el València.
0: Bueno, un moment. Aguirre va dir... Sí? Tinc que trobar el vídeo. Que el tequila era per als turistes.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Bueno, pues el whisky team, el no sé, lo que le agrada a ell.
0: Whisky team.
1: Claro, que así ya eren del whisky team.
0: Bueno, así ya, correcte, ya arriba sí, a un lloc que lo del whisky team está...
1: El ginebra team també, anem abans.
0: També. Bueno, com venen les fotos?
1: Fotos se venen mexicanes.
0: Tira-li.
1: A l'espera d'Aguirre, el València organitzarà el seu procedir durant la parada de la Lliga en el moment tinga totes les condicions firmades amb el tècnic mexicà. L'acord amb l'entrenador és total, però el contracte encara no està rubricat. Aguirre s'estrenarà a la banqueta del València diumenge 11 d'octubre al Sardinero contra el Racing de Santander. El Vasco es trobarà amb joves Quereta de Óscar Sánchez com Otorbe, Aymar Blázquez o Mayol. Aquí escoltem.
2: Todos dentro del vestuario somos conscientes de que este es el camino, de que hay que seguir trabajando así y que, pese a no sacar los tres puntos hoy en Mestalla, yo creo que el trabajo es... Y bueno, y nos lo ha reconocido Mestalla, es muy bueno.
1: Íñigo Pérez estabiliza el Villarreal. Les dos victòries seguides del submarí permeten al tècnic guanyar en confiança i aprofitar la parada de la Lliga per a refermar el seu model de joc, encara que l'equip perdrà estos dies fins a 11 efectius internacionals. El Villarreal, aspirant a Europa, està en tot cas a 7 punts del quart lloc i a 3 del sext. I en la tornada de la Lliga s'enfrontarà al Real Madrid en el Bernabéu. Escoltem Íñigo Pérez.
3: Estoy orgulloso de las dos reacciones que ha tenido el equipo después de donde veníamos, tanto en Málaga como hoy. Creo que son pasos hacia adelante y ojalá este pequeño parón nos sirva para generar pozos sobre todo lo que ha sucedido.
1: El Llevant també treballarà per a equilibrar-se. La pobra imatge del conjunt granota en la ceràmica no va tindre res a veure amb la que l'equip granota va deixar una setmana abans contra el Barça. Luis Castro i la plantilla han de fer els deures per a rescatar la senya d'identitat de jornades anteriors per a rebre el Sevilla en la tornada de la Lliga el 12 d'octubre al Ciutat de València. Parla el tècnic.
4: Y cuando perdes balones individualmente te hacen mucho daño porque tiene calidad individual en las transiciones. El año pasado era el mejor equipo del campeonato en transiciones.
1: S'acosta el debut de lo Mónaco després de seguir un pla específic en les últimes setmanes d'adaptació. El central argentí podrà estrenar-se contra el Cartagena en un amistós que es disputarà divendres en el 10 Iborra a porta tancada a partir de les 10 i mitja del matí. Anselmi aprofitarà la finestra de seleccions per a veure jugadors que han participat poc, com lo Mónaco. I a més, el tècnic tindrà les baixes de Roy Revivo, Lucas Cepeda i Adam Boallar convocats amb les seues seleccions. València Bàsquet presenta efectius en la setmana de la seva estrena oficial amb la disputa de la Supercopa. L'equip femení taronja ha presentat Elisabeth Balogun i Virac Takaskis. I esta vesprada ha arribat a l'aeroport de Manises Alexis Peterson, semifinalista en el Mundial de Berlín amb Alemanya. Sobre les dos primeres ha parlat en l'acte de presentació al Roche Arena en relacions externes del club Víctor Luengo.
5: Son jugadoras jóvenes, pero con mucha experiencia a sus espaldas. Y ambas han hecho un esfuerzo de por incorporarse al equipo lo antes posible tras su participación en la Copa del Mundo, mostrando ya un gran compromiso. Estamos seguros de que las dos van a ser piezas importantes en el equipo y se ganará muy pronto a la familia taronja.
0: Les 11 de la nit i 12 minuts, vos recorde, arraba 90 minuts, per a parlar de qualsevol tema que tractem en el programa, en X, El 90 en xifra, en número. El 90 també en xifra, en número, per a TikTok, 90 minuts ràdio. Per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. Per a el WhatsApp, 6 de 9, 42 18 01. La pregunta: de quines coses bones i dolentes de les que s'han vist amb Òscar Sánchez creus que haurà pres nota Javier Aguirre? De tot això i de moltes coses més xerrem així, en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
6: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y SEO BirdLife.
7: Nuevo centro. Todas tus compras en el mejor centro.
8: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
7: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
8: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
7: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
8: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
9: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
10: ¿Y dices que siempre sucede?
11: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
12: Solo se me ocurre. ¡Wow!
10: Increíble, pasa siempre.
11: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
12: ¡Wow!
11: Descúbrelo en tu concesionario.
13: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
14: ¡Ya llegó Juan Charranciego! ¡Encierren las cajas porque me la llevo!
15: Estàs escoltant 90 minuts.

0: Lo de la llima y la sal es pelas turistas, va a decir.
1: Exacto.
0: El tequila es poquet a poquet.
1: Exacto.
0: Lo de la llima y la sal es pelas turistas.
1: Sí, sí, sí.
0: Eso va a decir Javier Aguirre. 11 y mitja, para tancar la primera part, Salva, la lliga, qué cosas, ¿eh? Ahora que no te expresa, que tres semanas cuando comencen a traure horaris como si no costara. Ya entre el de la jornada 10.
1: Sí, y a Messi ya derbi, ¿no? Porque el Valencia-Villarreal será, direm, el gran partido estrella. Respecte als nostres, si se duel autonòmic serà dissabte 24 d'octubre a les 6 i mitja en l'estadi de Mestalla, i a partir d'ahir el Rayo Elx se disputarà també aquest mateix dia, però a les 2 de la vesprada, mentre que el Real Societat Llevant serà l'endemà diumenge a les 6 i mitja.
0: Bueno, pues les 11 de la nit i 31 minuts. Tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'esta pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
2: venganza en el pelo. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalti i Salva Pol.

0: Tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana en 90 minuts.
1: A Punt Ràdio. A Elx, 98.4. Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
2: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els Xicotets Hàbits.
1: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Dimarts 22 de setembre, bon dia. Per segona volta al Congrés, l'expresident Carlos Mazón ha negat cap responsabilitat en la gestió de la Dana de 2024 i l'enviament de les alertes durant la tragèdia que va provocar la mort de més de 230 persones. L'expresident de la Generalitat ha exhibit la resolució del TSJ que rebutja per unanimitat la seva imputació.
2: Yo pretendo eludir la acción de la justicia y la acción de la justicia se ha pronunciado por unanimidad con ningún tipo de responsabilidad sobre mi persona.
1: A les portes de la Cambra Baixa, les associacions de víctimes s'han concentrat per a demanar justícia i reparació. Han tornat a fer sonar les alert. I a exigir a Amazon que entregui l'acta de diputat Rosa Álvarez.
3: Són els nostres, els seus volguts, els nostres familiars, però són els morts d'Amazon i de part del Consell.
1: Des del PSOE, Diana Morant ha demanat al president del PP, Núñez Feijóo, que expulse Mazón definitivament de les Corts i el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha parlat de nou insult a les víctimes. Vox assegura que esta segona compareixença de Mazón respon només a l'estratègia electoral de l'esquerra i per al PP, Mazón dona la cara. Ja ha comparegut, asseguren dos voltes, mentre que Pedro Sánchez continua, diuen, fugint de la Dana. Este és el tema central del nostre informatiu d'avui. De seguida repassem altres arguments en el sumari. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit finalment obrir juí oral contra Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez. Sofía Riego, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Serà la primera vegada en democràcia que la dona d'un president del govern seurà en el banc dels acusats. Serà un juí amb jurat popular i haurà de respondre junt a la seva assessora pels presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. I en el cas Plus Ultra, el jutge instructor ha citat a declarar el pròxim 30 de novembre les filles de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Interior accelera des d'este dimarts la identificació de menors migrants que hi ha a Ceuta.
4: Mentrestant, continua el triatge de persones adultes. S'estima que encara hi ha unes 3.000 als carrers. El govern assegura que s'ha reforçat la vigilància i la frontera per evitar noves entrades massives, coincidint amb les eleccions demà al Marroc.
1: I pendents també de novetats sobre el tiroteig al barri de l'Alquerieta d'Alzira. En les pròximes hores passaran a disposició judicial 3 dels 4 germans detinguts.
4: Hi ha un quart detingut ingressat sota custòdia policial a l'Hospital de la Ribera. Ahir, ja de vesprada, van intentar cremar la vivenda d'un d'ells com a senyal de venjança.
1: I pel que fa als esports, pendents de l'arribada de Javier Aguirre, el València i l'entrenador mexicà tenen ja tancat l'acord perquè es faci càrrec de l'equip el que resta de temporada. El basc està previst que arribi entre avui i demà per a començar a treballar amb l'equip que a hores d'ara ocupa llocs de descens. I pel que fa a l'oratge, encara no ha dit l'última paraula a l'estiu. Esta setmana serà més càlida i més seca que la mitjana dels últims 20 anys. Avui dominarà l'ambient assolellat amb algun pas de núvols alts que deixaran el cel pàl·lid. De seguida ampliarem esta previsió de l'oratge. És així com es presenta de moment el dia. De seguida n'hi aprofundim. En el comandament tècnic està Òscar Pellicer. Els acompanyarem, com sempre, en la ràdio pública fins a les 7 del matí. Anem amb tots.
0: Les notícies del matí. A Punt Ràdio. Per les especials característiques climàtiques i orogràfiques de la Comunitat Valenciana, es poden produir fenòmens de nevades intenses en les parts altes del nostre territori. Per això, no deus descuidar la informació que t'arriba de la ràdio i la televisió sobre l'estat de les carreteres, amb la col·laboració de Pont Ràdio.
5: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
6: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
5: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esports a Punt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
6: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
5: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora.
7: Alba Requejo.
1: Són les 6 i 5 minuts. Carlos Mazón compareix per segona vegada en la comissió de la Dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat ha evitat este dilluns respondre a la majoria de les preguntes i ha volgut deixar clara en les intervencions una idea.
2: Usted ha dicho que yo pretendo eludir la acción de la justicia. Y la acción de la justicia se ha pronunciado por unanimidad con ningún tipo de responsabilidad sobre mi persona. Unanimidad entre 5 jueces de diferentes posicionamientos ideológicos. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
1: Diu Mazón que la justícia l'ha exonerat Sofía de responsabilitats i que ha rebutjat imputar-lo per unanimitat.
4: Sí, Mazón ha tornat a compareixer a petició dels grups socialista i de Compromís. Volien que explicara l'escrit de la seva defensa enviat a la jutgessa instructora del cas a Catarroja, on s'argumentava que les víctimes haurien mort igual si les alert s'haguera enviat abans. I s'insistia en que ell no va intervindre en els missatges perquè era responsabilitat del SECOPI. Mazón ha exhibit en la comissió la resolució del Tribunal Superior de Justícia que rebutja la seva imputació. Així ho destacava de nou davant de la diputada de Compromís, Àgueda Micó.
8: Diu, bàsicament, que les morts eren inevitables i que feren el que feren vostès, fer el que fera vostè, i ses 232 persones s'hagueren mort igual.
2: L'auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
8: Vostè no té vergonya ni la coneix. Sap el que passa? Que com la Fiscalia del Tribunal Suprem està investigant-lo a vostè per mentir en esta comissió d'investigació, jo crec que vostè té por de vostè mateixa.
4: I en esta línia s'ha mantingut en les respostes als diferents grups. Especialment tens ha sigut el moment de la intervenció del portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, que ha tornat a insultar l'expresident i s'ha produït també un intercanvi de parers entre el propi Mazón i la presidenta de la comissió, la socialista Carmen Martínez.
9: Me parece que es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente, un psicópata.
10: Señorías, desgraciadamente oímos insultos todos los días en esta cámara.
2: ¿Todos?
10: Pues absolutamente. Señor Mazón, usted también va... Ahora sí que quiere hablar, señor Mazón, parece que ahora quiere contestar.
4: Però el PP Mazón dona la cara, ja ha comparegut dos voltes, asseguren, mentre que Pedro Sánchez continua, diuen, fugit de la Dana.
1: La intervenció de Carlos Mazón ha provocat també reacció, Sofia, fora del Congrés.
4: Així és, a les portes mateixa de la cambra, la líder dels socialistes valencians, Diana Morant, ha demanat al president del PP, Núñez Feijóo, que expulse Mazón definitivament de les Corts. I el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha parlat de nou d'un insult a les víctimes.
11: Hoy mismo podría quitarlo de militancia, destituirlo como diputado del grupo de las Cortes y, desde luego, pedirle el acta de diputado. Y si no lo hacen es porque Mazón, Pérez Llorca, Feijóo son lo mismo y por tanto se les puede imputar a todos la responsabilidad de esta negligente gestión, de todas las mentiras y del dolor que han causado a los valencianos.
12: No está contestando a ninguna pregunta. Sembla que Mazón ha contat tantes versions al llarg de tots aquests mesos que ha caigut en contradiccions. I és evident que segurament els seus advocats li hauran dit que mantinga la boca tancada perquè podria tornar a contar una nova mentira que entrarà en contradicció. Per a mi, el que està passant avui en el Congrés dels Diputats és un nou insult a les víctimes.
4: I des de les Corts, més reaccions a esta segona compareixença de Mazón, que, segons Vox, respon a l'estratègia electoral de l'esquerra. El Partit Popular assegura que l'expresident de la Generalitat ja va assumir responsabilitats polítiques. José María Llanos i Nando Pastor són els síndics de Vox i del PP.
13: La izquierda lo que está pretendiendo en el Congreso, pues empezar su campaña electoral estirando el chicle de la tragedia de la Riana, de la Riada.
14: Se han producido dimisiones políticas de la primera autoridad política de la comunidad. Enfrente yo tengo un Partido Socialista que ni con Adamuz, ni con Ceuta, ni con Absoluto, ni con Olaf, han hecho absolutamente nada. No han reconocido siquiera el más mínimo error.
1: Mentre Mazón compareixia ahir a les portes del Congrés, es concentraven representants de les principals associacions de víctimes per a reclamar veritat, justícia i reparació.
7: Les notícies del matí.
1: Les associacions de víctimes han exigit una volta més que Mazón deixi l'acta de diputat. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna, 29 d'octubre.
7: ¿Quién puede esperar gran cosa de este individuo cuando tendría que haber dimitido el 30 o el 31 o el 1 de noviembre de 2024? Lo que querríamos era que dejase la política, que no nos haga más daño a las familias y ya que el curso judicial continúe.
1: A elles, a les víctimes, s'ha referit també Mazón en la seva compareixença.
4: L'expresident ha tornat a dir que sempre han tingut les seues portes obertes. Ho ha fet en el debat que ha sostingut amb el diputat valencià de Sumar, Nahuel González.
2: Yo llamé personalmente al móvil de las asociaciones que no querían reunirse conmigo y hablé personalmente con ellas. Y mantuve y reiteré permanentemente mi puerta abierta para título personal o asociativo reunirme con todas y cada una de las víctimas.
15: Al final, cuando ya se demostró sus mentiras. Resulta que la asociación...
1: En la jornada d'ahir va compareixer també Emilio Argüeso, era el secretari autonòmic d'emergències el dia de la barrancada i ara és una de les dues persones imputades en la causa juntament amb les conselleres Salomé Prades.
4: En una línia molt semblant a la de Mazón, Argüeso també s'ha negat a contestar cap pregunta. El seu argument és que està immers en una causa judicial.
16: Por todo ello, anuncio formalmente a esta comisión que con carácter general me acogeré a mi derecho constitucional a no contestar a las preguntas que me sean formuladas por los distintos portavoces al objeto de evitar cualquier interferencia en la causa penal abierta y salvaguardar de forma escrupulosa mi derecho de defensa. Gracias.
4: I així ho ha mantingut, tot i les preguntes i requeriments constants que li han fet diputats i diputades. Argüeso ha rebutjat fins i tot les oportunitats de descàrrec que li han oferit en esta sessió. Així ho ha fet amb el diputat de Bildu, Miquel Otero.
16: Sin ser repetitivo, me remito a lo dicho anteriormente, es decir, no voy a contestar a ninguna de las cuestiones.
17: Yo tengo una curiosidad enorme si realmente dirigió el CECOPI o simplemente hacía como que dirigía para transmitir esa impresión a la opinión pública. No me lo va a aclarar. Es una pena, ¿eh? Porque usted puede resultar siendo un gran perjudicado de que no se sepa esto.
16: Yo le agradezco que intente tirarme ese flotador, pero no se lo voy a coger. Es decir, es que no voy a contestar a ninguna de sus cuestiones.
0: A Punt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
1: El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit finalment obrir juí oral contra Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez. Serà una vista amb jurat i en la banqueta seurà també l'assistent de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez. És una crònica d'Alba Rochera.
18: Sí, l'Audiència Provincial de Madrid haurà de seleccionar ara el jurat popular i també fixar la data del juí. Peinado sosté que Begoña Gómez s'hauria aprofitat de la seva condició com a dona del president del govern per a obtindre beneficis en els seus negocis i és per això que finalment l'envia a juí oral a ella i a la seva assessora en Moncloa, Cristina Álvarez, per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. El magistrat pren la decisió la mateixa setmana que està prevista la seva jubilació i posa fi així a més de 2 anys d'investigació arran d'una denúncia de manos limpias. Fiscalia i Defensa demanen la seva absolució, mentre que l'acusació demana fins a 13 anys de presó contra la dona de Pedro Sánchez.
1: Gràcies, Alba. La decisió del jutge Peinado ha pillat a Sánchez ja a Nova York, on ha viatjat per assistir a l'Assemblea de l'ONU, que comença avui. De moment, no hi ha en l'agenda cap acte en presència de mitjans, així que segurament haurem d'esperar fins a demà perquè el president del govern espanyol es pronuncie sobre esta qüestió. Sí, tenim, de moment, Sofia, valoracions des de la Moncloa.
4: Sí, i parlen de persecució judicial i intencionalitat política del jutge Peinado i critiquen les formes i el moment que torna a coincidir amb un viatge internacional del president Sánchez. Els arguments de l'executiu els ha explicat la ministra de Cultura, Diana Morant.
19: Un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación. Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político.
4: Als socialistes no els sorprèn la decisió, mentre el PP diu que la justícia actua contra tots igual i que ara hi haurà més atacs contra els jutges des del govern. Carmen Funes assegura que el govern està centrat en l'agenda judicial i no en l'agenda social.
20: Al final lo que se han hecho ha sido convertir el Partido Socialista en el Partido Sanchista y poner todo el partido, ya no solo al servicio y en la defensa del secretario general, sino al servicio y en la defensa de la mujer de Pedro Sánchez.
4: Això és el que venia des del PP i per a Vox este és un procediment plenament justificat. Antonio Fuster, portaveu de Vox.
3: Desde luego apreciamos indicios más que suficientes y racionales, y las pruebas son bastante sòlides.
1: I també tenim novetats en el cas Plus Ultra. El jutge instructor ha citat a declarar el pròxim 30 de novembre les filles de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero.
4: El jutge José Luis Calama cita les filles de Zapatero com a investigades i també ha demanat a la joieria Llanes de Madrid un informe pericial gemològic de les peces intervingudes el passat de 9 de maig en el despatx de l'expresident. A més, ha donat un termini de 3 dies a la defensa de Zapatero perquè lliure tota la documentació sobre les joies.
0: A Punt Ràdio, les notícies del matí.
1: Sobre Ceuta, a Nova York, el ministre d'Afers Estrangers es reunirà amb el seu homòleg marroquí. Segons ha confirmat José Manuel Álvarez, parlaran sobre el retorn de persones migrants que entraren al juliol. Serà esta setmana, en el marc de l'Assemblea General de l'ONU, on Álvarez i també Sánchez, com saben, participaran. El Pidia Beiber, bon dia.
21: Bon dia, Alba. Álvarez ha intervingut en una reunió de ministres europeus on van reclamar a la Unió Europea, va reclamar ell que siga conscient del paper fonamental que ha de tindre Ceuta i Melilla. D'altra banda, sobre el futur dels menors a la ciutat autònoma, la ministra Cira Riego assegurava en una entrevista a la cadena SER que la majoria d'ells volen quedar-se i que les lleis espanyoles els protegiran.
22: Creo que la mayoría se quieren quedar en España. Yo creo que la mayoría se quieren quedar en España. Y se van a quedar, porque hay una ley que les protege. Porque en nuestro país, y lo digo con mucho orgullo, en nuestro país no importa la nacionalidad y el origen de un niño, tienen protección universal.
21: Hores més tard, el ministre d'Interior matisava aquestes paraules Marlaska des de Ceuta.
23: Se quedaran aquellos menores que tengan que quedarse por la situación de vulnerabilidad de los mismos y respecto a los cuales no haya sido factible concluir por la razón legal que sea la reagrupación familiar.
21: El ministre d'Interior anunciava en sa compareixença un augment del ritme de triatges de menors per a la seva reagrupació i que fins ara s'han filiat 2.400. A Ceuta hi hauria, per tant, entre menors i majors, 3.500 persones fora de les zones del govern i 6.000 en els envelats. Per últim, Alba, recuperem Álvarez, el que ha dit a Nova York, perquè el ministre ha apuntat que Nasser Bourita, que és el ministre d'Afers Estrangers marroquí, s'ha compromès a prendre les mesures que siguen efectives per a evitar una nova possible entrada el 23 de setembre, tal com s'està convocant en xarxes.
1: Gràcies, Elpidia. Sobre este mateix assumpte, el ministre Fernando Grande Marlaska s'ha referit també a eixes crides que es fan en xarxes per a nous intents d'entrades massives a Ceuta i també a Melilla. És una qüestió que ha assegurat que preocupa al govern espanyol.
4: Diu el ministre de l'Interior que s'han desplegat més forces de seguretat en les fronteres després de rebre informes sobre dos possibles nous intents. Un per al dia 20, que finalment no s'ha consumat, i un altre per a demà, 23 de setembre, que coincidiria amb la jornada d'eleccions que se celebren al Marroc.
24: Hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, tres pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta. Simplemente con esa finalidad absolutamente preventiva, pero vuelvo a decir, con unos estudios y una evaluación continuada de toda la información de la que podemos disponer.
1: Marlaska també ha condemnat l'atac patit per una diputada ceutí que viatjava en cotxe amb una advocada de l'ONU i una activista dels drets humans.
4: Com ja els van contar, els atacants havien anat al port per a protestar contra una ONG de Pamplona que havia anunciat l'arribada a Ceuta per a repartir ajuda humanitària i denunciar presumptes agressions a persones migrants. Estos atacants han confós els ocupants del vehicle amb membres d'esta organització. Dins del cotxe, la diputada Julia Ferreras, l'activista Rafael Borrego i l'advocada de drets humans de l'ONU, Sofia Acevedo. La diputada cridava que ells no eren qui els atacants es pensaven que eren.
25: Que no somos nosotros, que os habéis confundido, que no somos nosotros, coño, por favor, que somos de Ceuta.
26: El odio inoculado, el odio.
27: Esto es porque se piensan que somos la ONG vasca, tío.
4: La intervenció de la policia ha evitat que l'atac fora més greu. De fet, ha sigut un policia qui ha accedit al vehicle i l'ha conduït per allunyar-lo de la multitud, que fins i tot havia arribat a trencar les llunes del vehicle. Com ha dit Marlaska, tant el ministre Ángel Víctor Torres del Comandament Únic a Ceuta com el líder de l'oposició Alberto Núñez Feijóo també han condemnat l'agressió.
5: No es vergonzoso y por tanto condena absoluta con lo que acaba de pasar y por favor, esto no puede repetirse porque estamos entre todos intentando ayudar para recuperar la normalidad de Ceuta y eso avergüenza a quienes lo realizan.
6: Nuestra más firme condena. En democracia la violencia no tiene cabida, bajo ninguna circunstancia.
1: El Ministeri d'Igualtat ha confirmat este dilluns com a crim masclista l'assassinat d'una dona a Leganés el dissabte passat.
4: La Policia Nacional ha detingut a Alacant el presumpte autor del crim, un home de 35 anys. Segons el Ministeri d'Igualtat, no tenien filles ni fills menors d'edat i no existien denúncies prèvies per violència de gènere. Amb ella són 38 les dones assassinades enguany per violència de gènere i 1.379 des de l'any 2003, des de l'any en què es porta un compte d'esta xifra, i tot a l'espera de la confirmació com a assassinat masclista de la dona que ha mort este dilluns a Mal després de ser estrangulada dimecres passat per la seva parella. Estava ingressada en l'hospital des d'eixe dia.
0: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
1: Màxima atenció en el barri de l'Alquerieta d'Alzira arran del tiroteig mortal d'este cap de setmana. En les pròximes hores passaran a disposició judicial tres dels quatre germans detinguts pel tiroteig. Ahir de vesprada ja van intentar cremar la vivenda d'un d'ells com a senyal de venjança. Carles González ens amplia esta informació.
8: El xalet crema per dany a un dels germans detinguts pel tiroteig mortal. Els autors del foc han hagut d'entrar pel pati de darrere perquè la casa estava fortament vigilada. S'ha cremat només una habitació perquè els bombers han actuat molt ràpidament. Esta vivenda està a apenas 50 metres d'on la matinada de dissabte va succeir tot, una escena del crim presa per la policia en les últimes 24 hores i pel grup d'homicidis a la recerca de totes les proves per a tancar el cercle d'una investigació de nou en el conflictiu barri de l'Alquerieta d'Alzira. Escoltem alguns veïns d'esta localitat.
9: I ja n'hi hagué una moguda entre un clan i l'altre, s'agarra la cosa hasta allà dalt. Si a Barrià ja té una mala fama, pues, ara encara més.
10: Això el que hi ha que fer és tallar-ho i ja està, i menys en armes. Això sempre s'acaba mal.
11: Jo he viscut en l'Alquerieta, antes era bé. Ara el 90% no se pot ni pujar.
8: Ha sigut una vesprada intensa a la comissaria de la Policia Nacional on estan tres dels detinguts. Este migdia hem vist eixir-ne manillat a un d'ells. Hauran de respondre qui és el responsable perquè una baralla infantil entre dos cosinetes acabara enfrontant pistoles en mà les dues branques d'una mateixa família en un tiroteig mortal. La víctima, de 54 anys, era el iello d'una de les menudes. Hi ha un quart detingut ingressat sota custòdia policial a l'Hospital de la Ribera. L'han operat un tir, però tots els ulls miren al barri de l'Alquerieta, blindat per la policia i convertit en un polvorí on ja s'ha encès el foc de la venjança.
1: Anem ara a Alacant, on al districte nord de la ciutat s'ha produït una macrooperació policial per a previndre la delinqüència. Els agents s'han centrat a combatre la venda ambulant il·legal i frenar el tràfic de drogues. Ens informa Álvaro Real des d'Alacant. Álvaro.
12: Així és. Una de les primeres parades dels agents ha sigut a la colònia Requena. Els agents s'han desplegat per a frenar la venda ambulant il·legal i han començat a identificar els venedors a peu de carrer.
27: Los que tengan documentación, por un lado.
12: L'actuació s'ha saldat amb la detenció de diverses persones buscades per la justícia. S'han confiscat tot tipus d'objectes per a comprovar si han sigut robats. I en l'escorcoll, els agents han intervingut un nombrós arsenal d'armes blanques.
27: Que no se lo lleve.
12: Mentre la unitat canina ha restrellat la zona a la recerca de droga, la Policia Nacional, local i autonòmica compten amb un aliat clau des de l'aire, els drons. Ens ho conta Germán Cabaco, inspector cap de la Policia Nacional.
28: Nos garantiza una imagen en tiempo real, que es la que nos va anticipando lo que es el grupo de personas que queremos identificar.
12: El dispositiu ha continuat cap a Boulevard del Pla amb diverses identificacions. L'últim punt d'actuació ha sigut a la plaça Manila, escenari de diversos episodis violents en les últimes setmanes. Un desplegament intensiu per a reforçar la seguretat de la ciutat d'Alacant.
1: Gràcies, Álvaro. I encara no hem acabat l'estiu, però ja repunten els contagis de grip i de Covid a la Comunitat Valenciana. Nereida Sarrión.
2: Al nostre territori s'han registrat 426 casos de Covid-19 per cada 100.000 habitants, quasi el doble de la mitjana a Espanya, i 264 casos de grip per cada 100.000 habitants. Enguany venen amb símptomes persistents. Fernando Navarro és metge de família.
7: Faringitis, però també venen amb molta tos i amb congestió nasal. Són quadres que són molt molestos, habitualment no s'acompanya de símptomes greus, llavors en un tractament prou senzill sol resoldre's en 4-5 dies, una setmaneta.
2: Una situació que continua complicant la salut dels més vulnerables, com els xiquets, menors de 4 anys i els majors de 65. La campanya de vacunació contra els virus respiratoris comença el 28 de setembre.
13: Entre les vacunes i demás no he tenido demasiados síntomas.
14: Porque yo me vacuno y me va bé, sí.
15: Pero lo aguanto. Remedio.
2: La primera fase de la vacunació es farà a residències de majors, el centre d'atenció a les persones amb diversitat funcional i als centres educatius entre l'alumnat de segon cicle d'infantil.
0: A Punt Ràdio, les notícies del matí. Alba Requejo.
1: I quan són les 6 i 26, parem la mirada en el referèndum que s'ha celebrat al poble de la Granja de la Costera. Es vota si s'acaba o no amb el toc de campanes. En Par Soriano ens conta els resultats. En Par, bon dia.
16: 84 vots a favor de que les campanes tornen a sonar cada hora durant tot el dia. 20 a favor de que no sonen per la nit i cap vot per emudir-les totalment. I si ha sigut el resultat, amb un cens de 286 persones majors de 16 anys i per descomptat empadronades en el municipi. Era la primera vegada que s'organitzava un referèndum popular. I això reflecteix la importància d'aquest tema per a la població. Recapitulem, fa aproximadament un any, un veí va enviar una instància a l'Ajuntament demanant que no sonaren les campanes per la nit, com ho feien des de fa més de 70 anys, per les molèsties que causaven. El consistori va decidir que no sonaran d'11 de la nit a 8 del matí. El motiu és que n'hi ha una ordenança que diu que a aquestes hores, en aquesta franja horària, no se pot passar dels 35 decibelis. Ara, amb el resultat de la votació i el suport per a que tornin a sonar per la nit, el que farà l'Ajuntament previsiblement és derogar aquesta ordenança per afavorir el que és la voluntat popular i que la campana Sant Francesc, que enguany precisament complís 200 anys, torni a sonar de dia i de nit. Escoltem l'alcalde de la Granja de la Costera, José Miguel Marín.
17: La verdad que es una tradición y ya lo hemos visto en el resultado. Hemos visto el resultado que 84 personas del pueblo quieren que vuelvan otra vez a tocar como estaban tocando. A partir de ahora, lo que es el ayuntamiento va a tomar las medidas necesarias para cumplir toda la normativa y que vuelvan otra vez a tocar las campanas.
1: 6 i 28, eixim ja al món i ho fem mirant als Estats Units. Atenció, perquè les principals cadenes de televisió d'aquest país, la ABC, CBS, Fox News i NBC, han acordat suspendre la cobertura dels actes del president dels Estats Units, Donald Trump, després que la Casa Blanca vetara l'accés de la CNN, de MS Now i de Politico per a realitzar la seva labor periodística.
4: La decisió arriba després de desenes de retrets de Trump als mitjans crítics a ell i als que no ha dubtat en acusar o intentar desacreditar-los en públic en nombroses ocasions. El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar divendres que vetava amb efecte immediat l'accés a la Casa Blanca a les cadenes CNN, MSNBC i al digital Politics, al qual va acusar de difondre de notícies falses, i ha amenaçat també estendre la mesura a altres mitjans mitjans de comunicació després que, des de l'inici del seu mandat, hagi restringit l'accés a l'agència Associated Press a alguns actes de la Casa Blanca per negar-se a usar el nom Golf d'Amèrica per a referir-se al Golf, segons Trump, de Mèxic. L'anunci, que suposa una nova escalada en l'ofensiva del mandatari contra la premsa, ha tingut conseqüències. Les quatre cadenes que compartissin amb la CNN en la responsabilitat d'oferir la cobertura televisiva dels esdeveniments presidencials i que són els responsables de la distribució d'imatges a tota la resta de mitjans han decidit solidaritzar-se amb els seus companys vetats i han decidit que no cobriran els actes de Trump.
1: Tanquem este primer bloc informatiu amb els assajos de les falleres, i és que les candidates a Fallera Major i a Fallera Major Infantil de València han començat ja a assajar eixa última fase de l'elecció. Dissabte, al Roig Arena, Sofia, serà quan s'escolliran les Corts d'Honor.
4: Ai, sí, és només 26 seran les escollides, 13 dones i 13 xiquetes, però de moment totes viuen el procés amb molta il·lusió i molta intensitat. 146 candidates, 73 majors i 73 infantils. Ahir van tindre la primera presa de contacte amb l'acte que se celebrarà dissabte, assajant l'ordre d'aparició i els moviments que hauran de fer al llarg de tota la gala, vestides amb les sinaues, i venien pràcticament directes d'una convivència de candidates que s'ha celebrat este cap de setmana a Menorca. El jurat no les perdia de vista. Escoltem el faller Rafa Mengó i la fallera major infantil del 84 i companya d'esta casa, Amparo Martín, amb dos jurats.
3: Son mujeres que van a representar a Valencia, van a ser embajadores de las, embajadoras de las fiestas de Valencia, y saben que van a tener un año de entrega a la ciudad.
18: Ha de ser molt fallera, ha de saber comportar-se i ser educada, i ha de tindre ese punch que te quedes amb ella. Són 73 precioses, totes tenen alguna cosa bonica i, per tant, és molt complicat.
4: L'acte, que estarà inspirat en l'antiga Valentia romana, serà un espectacle amb canvis i millores, sense descans de mitja part, i on l'emoció estarà present durant tot l'esdeveniment. Així ho ha assegurat la Junta Central Fallera, que també ha desvelat una forta aposta musical i escenogràfica. Al voltant de 13.000 fallers i falleres podran viure l'acte en directe al Roig Arena, i tots vostès podran seguir l'elecció a través de la retransmissió d'Apunt.
0: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. En cas de tremolor de terra, protegiste davall les taules, llits o marcs de les portes. Qualsevol protecció és bona. I els grans edificis, procura no precipitar-te fins les eixides. Les escales podrien estar col·lapsades de gent i dificultarien una evacuació. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant atures?
19: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental. Perquè estimar-se comença per cuidar-se. Pren-te-ho com un regal per a tu.
0: Mil i un motius per escoltar Cuida't. El teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
1: Carlos Mazón compareix per segona vegada en la comissió de la Dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat ha evitat respondre a la majoria de les preguntes i ha volgut deixar clara en les intervencions una idea.
20: Yo pretendo eludir la acción de la justicia. Y la acción de la justicia se ha pronunciado por unanimidad, con ningún tipo de responsabilidad sobre mi persona.
1: Mazón ha tornat a compareixer a petició dels grups Socialista i de Compromís. Ha dit que la justícia l'ha exonerat de les responsabilitats i que ha rebutjat imputar-lo, ja ho han sentit, per unanimitat. A les portes de la Cambra Baixa, les associacions de víctimes s'han tornat a concentrar per a demanar justícia i reparació. Han tornat a exigir a Mazón que entregui l'acta de diputat.
5: Són els nostres, els seus volguts, els nostres familiars, però són els morts de Mazón i de part del Consell.
1: Més assumptes. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit finalment obrir juí oral contra Begoña Gómez, contra l'esposa de Pedro Sánchez.
4: Serà la primera vegada en democràcia que la dona d'un president del govern seurà en el banc dels acusats. Serà en un juí amb jurat popular i haurà de respondre junt a la seva assessora pels presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. I en el cas Plus Ultra, el jutge instructor ha citat a declarar el pròxim 30 de novembre les filles de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Interior accelera des d'este dimarts la identificació dels menors migrants que hi ha en Ceuta.
4: Mentrestant, continua el triatge de persones adultes. S'estima que encara hi ha unes 3.000 als carrers. El govern assegura que s'ha reforçat la vigilància a la frontera per evitar noves entrades massives, coincidint amb les eleccions demà al Marroc.
1: De l'exterior, avui estarem pendents de la primera jornada de l'Assemblea de l'ONU a Nova York, la principal cita política internacional de l'any, i serà, entre d'altres, per dos motius, Sofia.
4: D'una banda, per les reaccions que puguen arribar del president del govern sobre la imputació de la seva dona, Begoña Gómez. De moment, no hi ha en l'agenda cap pacte amb presència de mitjans i, a més, l'executiu acaba d'anunciar que no assistirà a la recepció que oferís Trump. Sí que hi acudirà juntament amb els ministres Axen i Álvarez a l'obertura del debat general del 81 període de sessions de l'Assemblea de l'ONU, en la qual intervindrà el president del govern. D'altra banda, estarem pendents de la trobada del ministre d'Afers Estrangers amb el seu homòleg marroquí, que, segons ha confirmat José Manuel Álvarez, es reunirà esta setmana en el marc d'esta Assemblea General.
1: Estarem pendents de qualsevol informació que arribi des de Nova York, quasi a casa nostra, a Espanya. El Tribunal Constitucional veu el primer recurs presentat per un dels condemnats pel procés.
4: Sí, el de l'exconseller Jordi Turull per l'aplicació de la llei d'amnistia. Això una vegada que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat aquesta norma.
1: I a València, pendents d'una roda de premsa de l'organització Greenpeace amb motiu del juí de demà a 11 activistes de l'organització per una protesta en el Port de Sagunt contra un vaixell carregat de gas en 2021. I en l'oratge avui s'acaba un estiu que encara no ha dit l'última paraula. Lluís Obiols, bon dia.
6: Hola, bon dia, perquè tornarem a tindre temperatures altíssimes. De fet, avui pugen al sud i en molts casos aplegarem els 35 graus. Per exemple, s'espera una màxima de 35 graus, per exemple, a Xàtiva, al voltant també de 34-35 graus, a Ontinyent, a Alzira, per tant, molta calor. No només en esta zona de les comarques centrals, Dénia, 32 graus, Alacant, una màxima de 31 graus, Castelló de 31 graus, o per exemple al nord baixen lleugerament, però encara estarem en valors de fins a 32 graus, per exemple a la ciutat d'Onda. Per tant, un dia de molta calor, ara mateix tenim temperatures fresques a l'interior, 9 graus al Forcall, 10 a Demuth, al voltant de 18 a Cocentaina o 17 al Coi, però a la costa tenim temperatures que en molts casos estan al voltant dels 20 o els superen. És el cas d'Orpesa amb 23 graus, ara la Vall d'Uixó amb 22 graus, o per exemple València 21 graus i Alzira també tenen 21 graus. Per tant, un dia de temperatures molt altes, clarament superiors a les normals en un dia de sol, això sí, amb més núvols alts que deixaran el cel blanquinós, però que en cap cas deixaran precipitació. El vent bufarà fluix amb predomini de les brises de vesprada i la humitat. La sort és que tenim poca humitat, per tant, tot i aquestes temperatures no notarem una sensació de basca acusada. Demà baixen lleugerament les temperatures, precisament a les comarques centrals, però atenció perquè dijous i divendres repunta el termòmetre. De fet, divendres tornarà a ser un dia de ple estiu, a més les màximes que puntualment podrien superar els 35 graus. Molta calor, dissabte i diumenge baixaran lleugerament, però de moment sense precipitacions, sense canvis. Sí que potser a partir de principis de la pròxima setmana tindríem més núvols, un descens tèrmic un poquet més acusat i algunes precipitacions, però vaja, demà esta pròxima matinada entra oficialment la tardor astronòmica i ho farà amb un horatge d'estiu. Deixem arrere l'estiu més càlid des que es tenen registres, amb temperatures rècord tant de dia com de nit, i sembla que la tardor de moment ens va portar este horatge d'estiu.
1: No té pinta que arribi la tardor de veritat. Moltes gràcies. Adeu.
0: Apunt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
1: Reaccions a eixa compareixença de Carlos Mazón. Ja saben, ha comparegut per segona vegada en la comissió de la Dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat ha evitat respondre a la majoria de les preguntes i ha volgut deixar clara una idea en les seues intervencions.
20: Usted ha dicho que yo pretendo eludir la acción de la justicia y la acción de la justicia se ha pronunciado por unanimidad con ningún tipo de responsabilidad sobre mi persona. Unanimidad entre 5 jueces de diferentes posicionamientos ideológicos. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
1: Diu Mazón que la justícia l'ha exonerat de responsabilitats i ha rebutjat imputar-lo. La intervenció de Mazón ha provocat reaccions fora del Congrés. A les portes mateixes de la cambra, la líder dels socialistes valencians, Diana Morán, ha demanat al president del PP, Núñez Feijóo, que expulse Mazón definitivament de les Corts. I el síndic de Compromís, Joan Baldovia, parla de nou, insulta les víctimes.
9: Hoy mismo podría quitarlo de militancia, destituirlo como diputado del grupo de las Cortes y, desde luego, pedirle el acta de diputado. Y si no lo hacen es porque Mazón, Pérez Llorca, Feijóo son lo mismo y, por tanto, se les puede imputar a todos la responsabilidad de esta negligente gestión, de todas las mentiras y del dolor que han causado a los valencianos.
10: No está contestando a ninguna pregunta. Sembla que Mazón ha contat tantes versions al llarg de tots aquests mesos que ha caigut en contradiccions. I és evident que segurament els seus advocats li hauran dit que mantinga la boca tancada perquè podria tornar a contar una nova mentira que entrarà en contradicció. Per a mi, el que està passant avui en el Congrés dels Diputats és un nou insult a les víctimes.
1: També reaccions des de les Corts. Vox diu que esta segona compareixença de Mazón respon a l'estratègia electoral de l'esquerra. El PP assenyala que l'expresident ja va assumir responsabilitats polítiques. Sentim José María Llanos i Nando Pastor, els síndics de Vox i de PP.
11: La izquierda lo que está pretendiendo en el Congreso, pues empezar su campaña electoral estirando el chicle de la tragedia de la Riana, de la Riada.
21: Han producido dimisiones políticas de la primera autoridad política de la comunidad. Enfrente yo tengo un Partido Socialista que ni con Adamuz, ni con Ceuta, ni con Absoluto, ni con Alap, han hecho absolutamente nada, no han reconocido siquiera el más mínimo error.
1: I mentre Mazón compareixia a les portes del Congrés, es concentraven representants de les principals associacions de víctimes per a reclamar veritat, justícia i reparació. Han exigit una volta més que Mazón deixi l'acta de diputat. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna 29 d'octubre.
22: ¿Quién puede esperar gran cosa de este individuo cuando tendría que haber dimitido el 30 o el 31 o el 1 de noviembre de 2024? Lo que querríamos era que dejase la política, que no nos haga más daño a las familias. Y ya que el curso judicial continúe.
1: El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit finalment obrir juí oral contra Begoña Gómez, contra l'esposa de Pedro Sánchez. Serà, ja saben, una vista amb jurat i en la banqueta seurà no només Begoña Gómez, sinó també la seva assistent, Cristina Álvarez. I les reaccions no s'han fet d'esperar. Esta decisió del jutge Peinado ha pillat a Sánchez ja a Nova York, on els estem contant que participa en eixa assemblea de l'ONU que comença avui. Des de la Moncloa parlen de persecució judicial, d'intencionalitat política del jutge Peinado i critiquen les formes i el moment que torna a coincidir amb un viatge internacional del president. Els arguments de l'executiu els adona la ministra de Cultura, Diana Morán.
9: Un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación. Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político.
1: Als socialistes no els sorprèn la decisió, mentre el PP diu que la justícia actua contra tots igual i que ara hi haurà més atacs contra els jutges des del govern. Carmen Funes assegura que el govern està centrat en l'agenda judicial i no en la social.
23: Al final lo que se han hecho ha sido convertir el Partido Socialista en el Partido Sanchista y poner todo el partido, ya no solo al servicio y en la defensa del secretario general, sino al servicio y en la defensa de la mujer de Pedro Sánchez.
1: I des de Vox, el portaveu Antonio Fuster parla de procediment plenament justificat.
24: Desde luego apreciamos indicios más que suficientes y racionales y las pruebas son bastante sólidas.
1: En l'altre cas que té l'atenció mediàtica, la del Plus Ultra, el jutge instructor ha citat a declarar el pròxim 30 de novembre les filles de l'expresident del govern, de José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge Calama cita les filles com a investigades. També ha demanat a la joieria Llanes de Madrid un informe pericial gemològic de les peces intervingudes el 19 de maig en el despatx de l'expresident. També ha donat a Zapatero un termini de 3 dies perquè lliure tota la documentació sobre les joies.
7: Yo creo que la mayoría se quieren quedar en España. Yo creo que la mayoría se quieren quedar en España. Y se van a quedar. Porque hay una ley que les protege. Porque en nuestro país, y lo digo con mucho orgullo, en nuestro país no importa la nacionalidad y el origen de un niño. Tienen protección universal.
1: És el missatge que ha deixat la ministra Cira Rego en ràdio, en la cadena SER. Sobre Ceuta és eixe el que està sobre la taula ara mateixa, el futur dels menors a Ceuta. Com deien, la ministra diu que la majoria d'ells volen quedar-se i que les lleis espanyoles els protegeixen. Hi ha cert desacord al si del govern. Hores més tard, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha matisat aquestes paraules.
8: Se quedaran aquellos menores que tengan que quedarse por la situación de vulnerabilidad de los mismos y respecto a los cuales no haya sido factible concluir por la razón legal que sea la reagrupación familiar.
1: El ministre d'Interior anunciava un augment del ritme dels triatges de menors per a la seva reagrupació i que fins ara d'ella s'ha afiliat 2.400. A Ceuta hi hauria entre menors i majors 3.500 persones fora de les zones de govern i 6.000 en els envelats. Encara sobre Ceuta, a Nova York, el ministre d'Afers Estrangers ha anunciat que es reunirà amb el seu homòleg marroquí, ho ha confirmat José Manuel Álvarez, diu que parlaran sobre el retorn dels migrants que entraren al juliol. Serà en el marc d'eixa Assemblea General de l'ONU. Un últim apunt. Álvarez ha assegurat que Nasser Bourita s'ha compromès a prendre les mesures per evitar una nova possible entrada el 23 de setembre, tal i com des del Ministeri d'Exteriors marroquí s'està assegurant que s'ha convocat en xarxes. I anem amb un últim apunt abans dels esports. AEMET mantindrà l'actual sistema d'avisos davant la previsió de fortes pluges. Arran del debat obert per les tempestes de la setmana passada, que van ser intenses però que no van arribar al nivell roig, els responsables de l'Agència de Meteorologia han defensat continuar amb els llindars que hi ha vigents ara per a decretar eixe avís. A la Comunitat Valenciana i a la resta de l'àrea mediterrània, el nivell és roig si se superen els 90 litres en una hora. En la resta d'Espanya és de 60 litres i afirmen que qualsevol canvi s'ha de consensuar amb Protecció Civil. Ho explica Jorge Tamayo, delegat d'AEMET a la Comunitat Valenciana.
12: Estos umbrales no fueron puestos por AEMET gratuitamente. Estos umbrales fueron puestos de acuerdo con Protección Civil y con las protecciones civiles autonómicas. Yo creo que ahora mismo AEMET tampoco podría modificar estos umbrales porque, ya digo, son umbrales que responden fundamentalmente a impactos. Cuando hablamos de aviso naranja, no estamos diciendo que no vaya a pasar nada, estamos diciendo que hay un peligro importante. Es decir, que, ojo, que hay que estar atentos. Cuando hablamos de aviso rojo, decimos que hay un peligro extraordinario.
1: Per cert que l'AEMET ha fet balanç de l'estiu, ens deixa un titular que sorprèn poc. L'estiu de 2026, ja ho avançava també Lluís Obiols, és el més càlid de la història. De mitjana, la desviació de les temperatures s'ha disparat 2,7 graus respecte a les temperatures que hauríem de tindre. Ens ho conta Elena Riego.
13: És una frase que ja havíem dit i que es torna a repetir. Enguany hem viscut l'estiu més càlid des que hi ha registres. Jorge Tamayo és delegat de l'AEMET a la Comunitat Valenciana.
12: Si l'any passat nos hubieran preguntado cómo va a ser este verano, hubiéramos dicho, hombre, el verano pasado fue el verano más cálido desde que tenemos registro. No vamos a volver a batir el récord. Lo hemos batido.
13: 26 graus de mitjana i en el rànquing de màximes més altes localitats com Sumacàrcer, la Font de la Figuera o Beneixama, que han superat els 45 graus. També es disparen les nits amb mínimes de 25 graus.
12: València, 30 noches tórridas, en Alicante 15 i en Castellón 20.
13: I el mes de juliol també ha batut rècord.
12: És el mes, no el mes de julio más cálido, el mes más cálido, desde que tenemos registros.
13: Una de les conseqüències és que la mar està més calenta que mai.
12: 29 grados és una temperatura altíssima. O sea, en las zonas del Caribe a partir de 26 grados se considera que es el umbral de riesgo para que ya haya suficiente energía para los huracanes tropicales.
13: Unes xifres alarmants que tanquen l'estiu en què més calor hem passat, almenys fins l'any que ve.
1: En els esports, un nom propi, Javier Aguirre. Josep Carbonell, bon dia.
2: Bon dia, ahir va ser el primer dels 20 dies que estarem sense lliga per la finestra de les seleccions, però l'actualitat no para i més en el València, que està esperant l'arribada del nou entrenador. L'acord entre Javier Aguirre i el club de Mestalla és total. Firmarà fins al final de la temporada amb la possibilitat d'ampliar el vincul un any més en cas que l'equip acabi la competició de lliga entre 6 primers i es classifique per Europa. Està previst que el veterà tècnic aterri en València entre avui i demà i es faça ràpidament càrrec de l'equip per intentar redreçar la complicada situació, especialment en la classificació, on ocupen la penúltima posició amb 4 punts, sols per davant del Màlaga. Un altre equip valencià que no ha començat massa bé la temporada és l'Elx. Estan també en posicions de descens amb 5 punts, tot i l'última victòria al camp de l'Espanyol. Potser per este motiu continuen treballant i han confirmat un partit de preparació. Serà este divendres de matí contra el Cartagena de Primera Federació. El duel es disputarà el dia Ciborra a porta tancada i servirà per a no perdre el ritme i donar minuts als jugadors amb més protagonisme en este inici de competició. Els d'Anselmi tornen avui al treball pendents de l'evolució de Buba Sangaré, que va ser substituït a Cornellà per molèsties musculars a la cuixa esquerra. I el motiu de la parada de la Lliga no és altre que els compromisos de la selecció espanyola de futbol. Fins a 4 partits de la fase de classificació de la Lliga de Nacions es jugaran en els pròxims dies. Dissabte 26 s'enfrontaran a Anglaterra en Wembley. El dimarts 29 a Croàcia en Sevilla. El 3 d'octubre contra la República Txeca en Oviedo i el 6 d'octubre altra vegada contra Croàcia, però en esta ocasió en Split. Els campions del món afrontaran este nou repte amb el seleccionador renovat fins a 2032. Estes eren les paraules de Luis de la Fuente.
14: Esto no es solo de una persona. Yo soy lo que soy gracias a la gente que trabaja conmigo. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar, creedme. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar. Y que cale ese mensaje de que siempre se puede mejorar, y es verdad, pues eso también a uno le hace sentirse muy orgulloso.
2: I on topa per a l'activitat és en el València Bàsquet. Este migdia, a partir de les 12 i mitja, serà presentada la nova jugadora Elena Puello. La mallorquina és un dels fitxatges més il·lusionants de la temporada. Una altra que arriba per a marcar diferències és Alexis Peterson. La base nord-americana amb passaport alemany aterra després d'acabar el Mundial en la quarta posició. Ha compartit vestidor amb dos exjugadores com ara Marí Gulits i Leo Fivich i potser per això té clar el que es va trobar a València.
15: Amazing food.
16: El menjar és molt bo, el club és superprofessional i l'ambient és fantàstic.
2: Ahir també van ser presentades dos nous reforços, l'escorta nigeriana Elizabeth Balogun, que té clar quin és el seu objectiu.
17: I've won a championship yet.
25: Vull guanyar un títol, ho he de reconèixer, vinc buscant un títol. Tenim el talent en les jugadores i en el cos tècnic per aconseguir-ho.
2: I l'hongaresa Virag Tavakkis, la pivot, ja està focalitzada en el pròxim repte, la Supercopa.
26: We have to be really aggressive.
27: Hem de ser molt agressives, estar obertes a tot, posar el cor a la pista i lluitar per cada victòria.
2: Recordar que les valencianes disputaran dissabte a Torrejón d'Ardoz la primera semifinal. Serà contra el Casademont Saragossa a partir de les 5 i quart de la vesprada.
1: Passen 2 minuts de les 7 menys 10. És el moment d'informar sobre la situació del trànsit. Després d'una nit, Sònia López, bon dia, amb complicacions, sobretot a l'A3, a Requena. Per què?
28: Bon dia, Alba. Sí, perquè, veuràs, a nit, sobre les 10 i mitja de la nit, un camió va volcar a Requena, que carregava iogurts, va quedar tota la càrrega estesa per l'asfalt, i això va provocar que, atenció, durant 3 hores estiguera tallada l'A3 en sentit a València. A hores d'ara sí que podem dir que continua tallat només un carril, el vehicle ha sigut retirat, ens informen des de la DGT, només queda tancat el carril de l'esquerra perquè encara queda allí part de la càrrega, i a hores d'ara hi ha una xicoteta retenció d'un 2 quilòmetres en sentit València. Els vehicles foren desviats per l'eixida 291 cap a la Nacional 340, però ens diuen que només pogueren desviar-se els turismes i que els camions hagueren d'esperar allí durant vora 3 hores i es va acumular una cua d'uns 6 quilòmetres de retenció. Com diem, Alba, a hores d'ara sí que queda encara un poquet de congestió a la 3 al seu pas per Requena, sentit València, perquè queda de la càrrega, però es pot circular. Pel que fa a València, la congestió la tenim a hores d'ara, a la CB30, a la Ronda Nord, i també a la B30 al seu pas per Mislata cap a les 7, les dues zones habituals d'estora. Normalitat a la resta d'accessos a les ciutats i a les principals carreteres de la xarxa principal.
1: Sonia, i avui culmina aquesta Setmana Europea de la Mobilitat amb la commemoració, com cada 22 de setembre, del Dia Sense Cotxes.
28: I és per això que informem i recordem que avui es podrà viatjar de manera gratuïta a Metro València, el tram d'Alacant, el tram de Castelló i Metrobús, una iniciativa impulsada per la Generalitat amb el lema Tria Transport Públic, Mou-te, Compartís, Connecta, amb què conviden la ciutadania a utilitzar mitjans de transport col·lectius i sostenibles. Per cert, Alba, a València l'MT també serà gratuït i du sorpresa perquè hi haurà 500 bonobusos amagats en els autobusos amb 10 viatges gratuïts en cada un d'estos abonaments.
1: O sigui que avui caldrà estar pendents quan ens pugem a l'autobús, no anar a la nostra, o almenys estar pendents uns minutets, després ja a la nostra.
28: I veurem si realment es nota que avui és el Dia Mundial sense cotxes, perquè allò ideal, evidentment, és utilitzar el transport públic, però ja sabem problemes que hi ha cada dia i les retencions que tenim. Després ho veurem en les notícies del matí en televisió.
1: Després continuarem informant puntualment d'aquest trànsit. No te'n vagis del tot perquè tenim novetats quant a la mobilitat. Sabeu que València, com moltes altres ciutats, ha avançat en els últims anys cap a un model de mobilitat més sostenible, que el transport públic ha anat guanyant viatgers, l'ús de la bicicleta s'ha disparat i el trànsit s'ha reduït en alguna de les principals avingudes de València, d'esta ciutat i també de moltes altres. Ara veiem d'aquest trànsit. No te'n vagis del tot perquè tenim novetats quant a la mobilitat. Sabeu que València, com moltes altres ciutats, ha avançat en els últims anys cap a un model de mobilitat més sostenible, que el transport públic ha anat guanyant viatgers, l'ús de la bicicleta s'ha disparat i el trànsit

0: Transport i Societat de la Universitat Politècnica de València, l'ús del transport públic i de mitjans alternatius al cotxe ha pujat significativament en moltes capitals, entre elles la ciutat de València.
1: La ciutat de València ja dispone d'una red de vías ciclistas muy amplia, donde existe el principal reto en la actualidad es mejorar la capacidad y calidad del transporte público colectivo. En los últimos años, el uso del transporte público, metro, autobús, ha aumentado de manera muy significativa.
0: No obstant això, el gran repte pendent està en els desplaçaments entre la ciutat i l'àrea metropolitana, on la menor oferta de transport públic manté la dependència del cotxe privat. Pel que fa al tràfic, no hi ha una evolució homogènia. Els accessos pels eixos de Madrid i del nord han crescut, mentre que les entrades del sud, com l'autovia de Torrent o la pista de Silla, s'han produït descensos.
1: Si comparamos 2025 frente a 2019, podemos ver que el tráfico de los principales accesos metropolitanos y de las rondas se mantiene, muy parecido a los niveles prepandemia. Mientras que el tráfico en las grandes avenidas urbanas presenta una reducción más generalizada, que está en torno al 4-5% menos de tráfico en 2025 que en 2019.
0: Els especialistes d'aquest estudi coincideixen que la millora de la mobilitat depèn d'oferir més alternatives. Entre les propostes figuren un transport públic més ràpid, freqüent i ben connectat, serveis a demanda en zones amb menor cobertura, l'ampliació i connexió de la xarxa ciclista i la creació de punts d'intercanvi entre metro, autobús, bicicleta i vehicle privat.

És un clàssic, és Eloís, i l'apuntem per a tancar aquestes notícies del matí, per als últims minuts de les notícies del matí, perquè tal dia com avui, el 22 de setembre, però l'any 1991, era quan es deixava de manera tràgica Tino Casal.

0: Són ja les 6:59, encara ens queden uns segons per a música en valencià per a Neus Ferri.
1: Pero me puede la pereza y me pesa el pasado. Año nuevo dicen vida nueva. Y yo conservo en la nevera los que se han marchado. Soy de las que guarda cada agenda.
0: Després de tres discos editats i d'una reconeguda trajectòria, la cantant i compositora alcoyana Neus Ferri presenta el seu nou disc Mala Hierba. Amb ella tanquem avui. Demà més, tinguem molt bon dia, els deixem ara amb els companys de Matí Directe.

0: Les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Mira tots estos pobles. En cap trobaràs una comunitat que permaneixca avui al terra on van néixer. El llinatge humà està en continu moviment. En este espai tan immens i el temps tan limitat, alguna cosa canvia cada dia. Es col·loquen els ciments de noves ciutats i naixen nous noms.

0: de Nacions. Bon dia a tots. Estes paraules no s'han escrit esta matinada en cap diari ni pertanyen a l'anàlisi d'un politòleg contemporani. Les ha pronunciat el filòsof Sèneca fa quasi 2.000 anys i tanmateix retraten amb una vigència colpidora el mapa del món que avui ens toca narrar. Benvinguts a este matí directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Avui obrim els micròfons per a mirar de front una realitat que defineix la nostra era, els fluxos migratoris, les tensions frontereres i els moviments de poblacions que reconfiguren continents sencers, des de les crisis humanitàries provocades pels conflictes i les invasions territorials fins a l'èxode silenciós de qui ho deixa tot buscant un futur, però a voltes també ocupant el territori d'altres. La història ens demostra que el moviment poblacional és una constant de la nostra espècie, però la geografia actual ens exigeix entendre el dolor, els reptes, però també les històries humanes darrere de cada xifra i de cada mapa, però també el dret a defendre el territori de cadascú. En esta terra ens sabem bé d'això fa segles, quan la vam recuperar. Avui en dia ho celebrem en festes a infinitat de localitats. Poseu-vos còmodes, perquè en les pròximes hores anem a analitzar el pols d'un planeta que, tal com deia Sèneca, mai no deixa de canviar. Comencem.
1: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Són les 7 i 2 minuts del matí d'este 22 de setembre de 2026. El mapa polític i judicial d'este dimarts s'enceta amb un fort obert en la frontera sud i un terratrèmol que sacsa els tribunals de mitja Espanya. L'atenció informativa es divideix avui entre Ceuta, Madrid i València. D'una banda, mirem cap a la ciutat autònoma, on la ressaca de la visita d'Alberto Núñez Feijóo, acompanyat del líder del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, manté el pols pel control migratori. El líder del Partit Popular exigeix el blindatge absolut de la frontera i la intervenció permanent de Frontex. Una pressió d'oposició que s'ha vist enterbolida per l'última provocació des de Waterloo. L'expresident i pròfug de la justícia, Carles Puigdemont, ha encès els ànims en qualificar Ceuta i Melilla com a colònies dins del Marroc i insta a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació en les dues ciutats. No pot estar més majar o ser més provocador. Mentrestant, en clau valenciana, el resò de la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés dels Diputats marca l'agenda del dia. Carlos Mazón es manté ferm en la seva defensa, emparant-se en el fet que el Tribunal Superior de Justícia l'ha eximit de responsabilitat penal, un argument que utilitza per a rebutjar de ple també l'entrega dels missatges de WhatsApp d'aquella fatídica jornada. En eixa mateixa comissió, el silenci va ser l'estratègia triada per l'exdirector d'Emergències, Emilio Argüello, qui es va acollir al seu dret a no declarar, assegurant als diputats que busquen un titular que ell no els anava a donar. I atenció a l'ofensiva judicial a Madrid, també vos ho contarem, perquè els jutjats acaparen els titulars d'avui. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'auto d'obertura de judici oral i envia finalment a juí amb jurat popular a Begoña Gómez i la seua assessora, Cristina Álvarez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. Però no és l'únic front per a la Moncloa. En l'Audiència Nacional, el jutge José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, ha citat a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per al pròxim 30 de novembre, a l'hora que dona un termini de 3 dies a l'exlíder socialista perquè justifiqui l'origen de les joies confiscades al seu despatx. Pareix que el jutge ja els hi han omplat els nassos d'esperar i ha posat un termini. A més, al llarg de les pròximes hores també estarem pendents de l'última hora dels tests de Covid que continuen disparats a les farmàcies, com vos contàvem ahir en este inici de tardor, i de les reaccions polítiques a unes previsions meteorològiques que adverteixen de temperatures anormalment altes per a l'època. També Lluís Obiols mos ho contarà en un moment. Així que prepareu-vos, perquè la polèmica està servida i no hem fet més que començar. Este és el temps d'actualitat que obrim i ho fem dirigint-nos de cap a la frontera sud en un conflicte que ha botat ràpidament de la pressió migratòria a la tensió diplomàtica i judicial. La ressaca de la visita, com vos diem, d'Alberto Núñez Feijóo a Ceuta, acompanyat pel líder del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, manté el pols pel control fronterer. El líder del Partit Popular exigís el blindatge absolut del perímetre i la intervenció permanent de Frontex, però esta ofensiva de l'oposició s'ha vist completament entrebolida per eixa última ocurrència de Carles Puigdemont des de Waterloo. La veritat és que la proposta del fugir de la justícia Puigdemont ha agafat a la política nacional a contrapeu, qüestionant la sobirania de Ceuta i Melilla, però s'entén dins d'una estratègia molt calculada per a buscar el focus mediàtic. Lucía Nadal, bon dia.
2: Bon dia, Sergi. Sí, l'expresident ha aprofitat que totes les mirades estaven posades en la frontera sud per a llançar un paral·lelisme que ha alçat llances a Madrid. Diu Puigdemont que la solució no és el blindatge militar, sinó escoltar la voluntat dels seus ciutadans, un llenguatge que evidentment evoca el procés català. I com imaginareu, les reaccions no s'han fet esperar gens ni miqueta.
0: De fet, des del Partit Popular la resposta ha sigut fulminant, acusant a Puigdemont de fer-li el joc a les pretensions del Marroc i de trair la sobirania nacional. Però el paper més incòmode en aquestes pròximes hores també el té, sens dubte, el govern central.
2: Des de la Moncloa intenten rebaixar el to i qualifiquen les paraules d'ocurrència, tot i que l'oposició ja els està exigint que trenquen qualsevol línia de diàleg amb Junts després d'este qüestionament de la integritat territorial de l'Estat. A més, cal mirar el context internacional, que això coincidisca amb la visita de Manfred Weber, eleva el conflicte a escala de Brussel·les, on el Partit Popular vol utilitzar-ho com a prova que els socis de l'executiu espanyol qüestionen les mateixes fronteres de la Unió Europea.
0: Un xoc total que de segur marcarà la sessió de control d'esta setmana. De moment, la tensió a Ceuta i Melilla ja no és només migratòria, ara és de ple un conflicte de sobirania en el debat polític.
1: Els primers del matí cada vegada en som més.

0: Obiols, bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia.
0: El veig ahir consultant els mapes, però realment l'únic que anem a tindre són temperatures altes, no?
1: Sí, anem ràpid avui. Avui consultant els mapes perquè, a més, és una situació que es prolongarà com a mínim fins a finals d'esta pròxima setmana, o d'esta setmana, millor dit. Avui pugen les temperatures un poquet més, al centre i al sud. De fet, avui, ahir ja vam tindre, en alguns casos, valors de 33 a 34 graus. Avui, atenció, perquè en moltes zones de la costera de la Vall d'Albaida, també de la Ribera Alta, en tota esta zona, valors de 35, puntualment 36, no es descarta algun 36, perquè, per exemple, la zona de la Marina Alta, 32 graus de màxima, s'espera a Dénia, 30 al Coi, 31 a Alacant, 31 a Castelló, o al voltant també de 30 graus a la ciutat de València. Baixen lleugerament al nord, però ens quedem amb els 29, per exemple, de Vinaròs, o els 27 graus a Vilafranca.
0: Tota aquesta gent estarà pensant què hem fet nosaltres per a mereixer això.
1: Bé.
0: I sí, que este senyor ho diga i es queda igual, però que anem a fer-li, veritat.
1: Vull dir, sí, no, nosaltres... Home, tot el món pot fer alguna cosa.
0: Nosaltres som el missatgero, no? Però bueno, sí, després hi ha coses que podem canviar, és de veres.
1: Que podem canviar, sí, però vaja, diguem-ne que caldria un canvi més global. Caldria un canvi més global. Bé, qui no es consola és perquè no vol, això també s'ha de dir, i per exemple ara mateix en zones interiors tenim 9 graus al Forcall, 10 a Demús o al voltant de 18 graus a Cocentaina o 17 al Coi, per tant encara la nit fins i tot és fresca en algunes zones.
0: Pobles de frescoreta que aguanten el tip encara.
1: Sí, i a més a més no tenim humitat, la humitat és molt baixa. Ahir van pujar molt les temperatures, però ahir fins i tot a migdia un amic meu em deia pareix que hi hagi ponentà. No hi ha ponentà.
0: Però sí, és l'absència d'humitat.
1: Tornem a tindre el que hem tingut durant aquest estiu de temperatures molt elevades sense humitat. Sí que hem tingut dies molt difícils, dies molt durs, amb molta humitat, però també hem tingut aquesta sensació de molta calor, calor més seca, i potser ens encaminem cap a dies també de calor més seca, en general. Però vaja, avui és l'últim dia de l'estiu, demà, esta pròxima matinada, donem la benvinguda a la tardor, ja sabeu que s'ha fet balanç d'aquest estiu, que ha sigut el més càlid, que es tenen registres, amb temperatures molt elevades, de fet, de la mitjana tot el territori és de 26 graus i és pràcticament 3 graus més alta del que tocaria. El mar està molt càlid, ja ho hem repetit moltes vegades, i per exemple nits tòrrides, 30 nits tòrrides, que no es baixa de 25 graus, 30 a Castelló, 30 a València, 20 a Castelló, 15 a Alacant. Per tant, de moment ens continuarem, no tindrem nits tòrrides, afortunadament, però continuarem amb temperatures molt elevades, demà baixen lleugerament, dijous i divendres tornen a pujar, el cap de setmana baixarien un grau, però vaja, cap de setmana de ple estiu, a partir de la pròxima setmana podríem tindre més núvols i fins i tot algunes precipitacions. Una última cosa, ahir parlàvem d'un huracà que s'estava formant, de fet...
0: Pendents de què podia passar ahir, no?
1: No res, este huracà...
0: Bufes de pa tot.
1: Sí, i això sí que té... Que és, té clara relació amb el Niño. Era una tempesta tropical, hi havien posat nom, es comença a posar nom quan ja esdevé, quan ja es converteix en tempesta tropical, fai, però es tornarà a degradar.
0: A gestar-se, no?
1: No, es gesta com una depressió,
0: sí.
1: Tenim 3 graus, 3 graus de pressió, tempesta tropical i huracà, dintre d'huracà hi ha 5 graus, o 5, una escala de 5, i en aquest cas, quan assolix la categoria de tempesta tropical, se li posa nom. Este va assolir categoria de tempesta tropical, huracà, parlem de vents sostinguts de més de 120 km per hora, tempesta tropical, si no m'enganya, 70-80 km per hora, però és que no ha aguantat la categoria de tempesta tropical, torna a degradar-se a depressió tropical. Per tant, l'Atlàntic Nord, molt tranquil, però sí que el Japó estan pendents d'un tifó. Un huracà i un tifó és el mateix, l'únic que canvia és el nom.
0: Anava a preguntar-t'ho, però ja m'ho has aclarit, sí.
1: Es diu Dujuan, i allà sí que s'esperen ratxes de pràcticament 200 km per hora. Quantitats de precipitació, que clar, veient el que cau aquí a voltes,
0: no
1: tampoc és tant.
0: Clar.
1: Quantitats de precipitació de 200 a 300 litres per metre quadrat, evidentment és molt. Però vaja, nosaltres així també tenim aquestes quantitats de precipitació. I el que m'ha sorprès és que han... han activat l'alerta màxima per perill de desprendiments, de solsides.
0: En el Japó.
1: Sí, perquè, clar, és una zona molt muntanyosa i sí. 200-300 litres per metre quadrat en poc temps. Mira, un altre... Així, avisos...
0: Ja, ja. Per a tot el món, mai millor dit. Sí. No, bueno, els japonesos també és que es pon tot, mare meva. Lluís, gràcies.
1: Sí, molt bé, fins després.
0: No, demà no, en una hora ens trobem de nou, val?
1: Perfecte.
0: Vinga, fins ara.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Bueno, els 62 graus que fa dins de l'estudi no tenen res que veure amb la resta de calor que la resta vos pugueu imaginar. Anem amb alguns dels titulars clau que marquen l'agenda d'este dimarts, 22 de setembre de 2026, començant per la nostra comunitat, on hi ha màxima tensió a la Ribera Alta després dels greus fets dels últims dies. Que és el que passava a Alzira, recordem, Luci.
3: Sí, han cremat la casa d'un dels germans detinguts pel tiroteig d'Alzira. L'immoble situat al barri de l'Alquerieta ha sigut atacat en el que pareix un clar acte de venjança veïnal després de l'enfrontament armat que va deixar diversos ferits la setmana passada.
0: En clau valenciana continuem, avui és un dia crucial per a la mobilitat i el medi ambient als nostres carrers.
3: València celebra avui el dia sense cotxes, oferint tot el transport públic de manera gratuïta durant esta jornada. Metro València, l'MT i el tram estan lliures de pagament per a incentivar els desplaçaments sostenibles. Estarem en directe a l'exterior als mitjans de transport col·lectius vivent esta jornada.
0: I tot això acompanyat d'una treva meteorològica que, com heu escoltat, ens torna a deixar valors de ple estiu.
3: Així es torna el calor sufocant a Castelló, València i Alacant. La EMET preveu que els termòmetres freguen avui màximes de fins a 32 graus a la capital de la Plana i superen els 30 graus a València.
0: També tornem al focus de Ceuta perquè les ramificacions de la crisi a la ciutat autònoma van molt més enllà del debat polític de l'ocurrència. Made in Fugado en Waterloo. Ha hagut novetats sobre l'agressió a una representant pública.
3: Ingressa en presó el detingut per l'atac a una diputada de Ceuta dins del seu cotxe. El jutge ha dictat la mesura cautelar després de considerar provada la gravetat de l'assalt que va ocórrer en ple bloqueig fronterer.
0: Una situació al nord d'Àfrica que manté en alerta màxima els despatxos de la Castellana a Madrid.
3: Sí, perquè Marlaska reconeix la seva preocupació per una nova entrada massiva d'immigrants. El ministre de l'Interior admet que els informes d'intel·ligència apunten a una acumulació de persones a l'entorn de la tanca, la qual cosa obliga a reforçar els efectius de la policia i la Guàrdia Civil.
0: I seguim als tribunals de Madrid, reprenent un dels temes que avançàvem al començament, el cas Plus Ultra i les exigències a l'expresident Zapatero.
3: El jutge de l'Audiència Nacional posa data de caducitat, dona un termini estricte de 3 dies a Zapatero perquè justifique l'origen de les joies. El magistrat vol aclarir la procedència del material confiscat abans de la declaració de les seues filles, que serà el pròxim mes de novembre.
0: El govern també planta cara al Tribunal Suprem. El PSOE es mobilitza en massa per a restituir dins de la seva rabieta i d'immediat el sufragi dels nous nacionalitzats.
3: Ferraz llança una campanya de recollida de firmes per pressionar al Suprem i revertir la suspensió del vot per la llei de Nets.
0: I saltem a l'àmbit de la salut a nivell nacional. La tardor comença a notar-se i hi ha canvis clars en el comportament dels ciutadans.
3: Es dispara la venda de tests de Covid a les farmàcies espanyoles. L'inici del curs escolar i la baixada puntual de les temperatures han provocat un repunt notable en la demanda de proves de diagnòstic ràpid.
0: I ara un vot al focus internacional, Lucí, geopolítica pura en l'eix de l'Orient Mitjà i una reacció molt contundent des de Teheran.
3: Iran qualifica de vergonyosa la posició de Washington i denuncia obertament una guerra econòmica. Els estats del Golf, paral·lelament, demanen restablir relacions institucionals davant la seva pròpia vulnerabilitat geopolítica.
0: I continuant en clau internacional i en el tauler de les superpotències, pareix que hi ha moviments de fons entre la Casa Blanca i Pequín.
3: Hi ha màxima expectació per l'anunci de quatre trobades clau entre Donald Trump i Xi Jinping, dissenyades per a este tram final de 2026. L'objectiu és negociar sobre arancels comercials, intel·ligència artificial i el mercat de terres rares.
0: I en l'apartat de cultura global ha hagut una catifarroja de proporcions històriques a l'altre costat de l'Atlàntic.
3: George Lucas inaugura a Los Angeles el seu esperat Museu d'Art Narratiu. Més de 16 anys després de la seva primera proposta, el creador de Star Wars ha obert les portes flanquejant les estrelles com Oprah Winfrey o Lewis Hamilton.
0: Són els 10 apunts de referència d'un planeta i una societat que, com podeu veure, no s'atura en cap moment.
2: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Són les 7 i 16, la gent comença a manejar-se. Tots utilitzeu els vostres transports privats per a poder circular per les carreteres valencianes. Anem a veure en estos moments com estan les principals vies de les tres províncies, Castelló, València i Alacant. Alejandro Martín, DGT, bon dia.
4: Bon dia, muy buenos días. Arranca ya esta jornada. Ya hasta ahora van a encontrar ligeras dificultades en la provincia de Valencia, en la Autovía 3, en el entorno de Requena y el Rebollar. Todo ello en sentido a la capital del Turia por un accidente, eso sí, ya resuelto. Se complica también en Valencia en la carretera CV30 y la V30. Todo ello en los entornos de Quart de Poblet y Mislata, en sentido sur, en dirección a la V31. Al margen ya de estas incidencias, en el resto de carreteras de toda la comunidad valenciana se circula ya con total normalidad.
2: Matí directe. Sergi Alcina.
0: I com a pilar fonamental de l'actualitat i també de la societat, una ullaeta a les qüestions esportives, com sempre, amb els nostres companys d'esports. Josep Carbonell, bon dia.
5: Bon dia. Ahir va ser el primer dels 20 dies que estarem sense lliga per la finestra de les seleccions, però l'actualitat no para, i més en el València, que està esperant l'arribada del nou entrenador. L'acord entre Javier Aguirre i el club de Mestalla és total. Firmarà fins al final de la temporada, amb la possibilitat d'ampliar el vincul un any més en cas que l'equip acabi la competició de Lliga entre 6 primers i es classifique per Europa. Està previst que el veterà tècnic aterri en València entre avui i demà i es faci ràpidament càrrec de l'equip per intentar redreçar la complicada situació, especialment en la classificació, on ocupen la penúltima posició amb 4 punts, sols per davant del Màlaga. Un altre equip valencià que no ha començat massa bé la temporada és l'Elx. Estan també en posicions de descens amb 5 punts, tot i l'última victòria al camp de l'Espanyol. Potser per este motiu continuen treballant i han confirmat un partit de preparació. Serà este divendres de matí contra el Cartagena de Primera Federació. El duel es disputarà el dia Ciborra a porta tancada i servirà per a no perdre el ritme i donar minuts als jugadors amb més protagonisme en este inici de competició. Els d'Anselmi tornen avui al treball pendents de l'evolució de Buba Sangaré, que va ser substituït a Cornellà per molèsties musculars a la cuixa esquerra. I el motiu de la parada de la Lliga no és altre que els compromisos de la selecció espanyola de futbol. Fins a 4 partits de la fase de classificació de la Lliga de Nacions es jugaran en els pròxims dies. Dissabte 26 s'enfrontaran a Anglaterra en Wembley. El dimarts 29 a Croàcia en Sevilla. El 3 d'octubre contra la República Txeca en Oviedo i el 6 d'octubre altra vegada contra Croàcia, però en esta ocasió en Split. Els campions del món afrontaran este nou repte amb el seleccionador renovat fins a 2032. Estes eren les paraules de Luis de la Fuente.
6: Esto no es solo de una persona. Yo soy lo que soy gracias a la gente que trabaja conmigo. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar, créanme. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar. Y que cale ese mensaje de que siempre se puede mejorar, y es verdad, pues eso también a uno le hace sentirse muy orgulloso.
5: I on topa per a l'activitat és en el València Bàsquet. Este migdia, a partir de les 12:30, serà presentada la nova jugadora Elena Puello. La mallorquina és un dels fitxatges més il·lusionants de la temporada. Una altra que arriba per a marcar diferències és Alexis Peterson. La base nord-americana amb passaport alemany aterra després d'acabar el Mundial en la quarta posició. Ha compartit vestidor amb dos exjugadores com ara Marí Gulich i Leo Fivich, i potser per això té clar el que es va trobar a València.
7: Amazing food.
8: El menjar és molt bo, el club és superprofessional i l'ambient és fantàstic.
5: Ahir també van ser presentades dos nous reforços, l'escorta nigeriana Elisabeth Balogun, que té clar quin és el seu objectiu.
9: I've won a championship yet.
10: Vull guanyar un títol, ho he de reconèixer, vinc buscant un títol. Tenim el talent en les jugadores i en el cos tècnic per aconseguir-ho.
5: I l'hongaresa Virak Tavakkis, la pivot, ja està focalitzada en el pròxim repte, la Supercopa.
11: We have to be really aggressive.
12: Hem de ser molt agressives, estar obertes a tot, posar el cor a la pista i lluitar per cada victòria.
5: Recordar que les valencianes disputaran dissabte a Torrejón d'Ardoz la primera semifinal. Serà contra el Casademont Saragossa a partir de les 5:15 de la vesprada.
2: Estàs escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
0: Parlàvem fa un moment de carreteres i precisament el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha destacat el treball del Consell per a desbloquejar el projecte de desdoblament de la CB60. Realment ja escurant terminis i evitant caducitats, que permetrà que les obres, en la que s'invertiran 347 milions d'euros, comencen a tot tardar l'any que ve, 2027. Una obra llargament desitjada, vora dos dècades pels veïns i els empresaris de la Vall d'Albaida. Escoltem a l'alcalde de l'Olleria.
7: La CB60 no és una línia dibuixada en un mapa. És un camí que milers de persones recorren cada dia per anar a treballar, per a tornar a casa.
0: Marta Ramada, bon dia.
13: Què tal, Sergi? Bon dia. Com deies, durant la presentació del projecte de duplicació d'esta via entre l'Olleria i Terratreig, Pérez Llorca ha dit que és una actuació que millorarà la connectivitat de totes aquestes comarques colindants i marcarà també un abans i un després per a tota la comunitat valenciana i les persones que ens visiten.
14: En el proper any 2027, com a molt tard, estiguen ja les obres en marxa d'aquest primer tram.
13: Ha indicat també que esta futura autovia establirà un nou canal de comunicació des d'altres autonomies a la costa, millorarà el turisme i potenciarà els fantàstics racons que tenim a la comunitat valenciana.
14: Va ser un abans i un després a la connectivitat a les comarques de la Canal de Navarrés, de la Costera, de la Vall d'Albada i de la Safor, però sobretot va ser un antes i un després per a tota la comunitat.
0: Pérez Llorca també subratlla la repercussió econòmica d'una obra que també millorarà la seguretat dels conductors i beneficiarà els sectors primari i logístic. També contribuirà al fet que la comunitat valenciana siga atractiva per a la inversió, la riquesa i per a generar ocupació. En concret, la Cambra de València estima que es generarà un impacte econòmic de 1.100 milions d'euros i 8.900 ocupacions.
15: Va suposar un increment en puestos de feina, un increment en producció, un increment en rentabilitat, un increment en benefici.
13: Les primeres actuacions s'han iniciat ja aquest estiu, precisament al Farrací, Montaverner i la Pobla del Duc, amb l'habilitació d'un itinerari ciclista i la millora d'un important jaciment arqueològic situat al costat del riu de Micena, entre d'altres situacions. També s'han aprovat els projectes de construcció dels trams entre l'Olleria i la CB62 i entre la CB62 i Castelló de Rugat, mentre que està supervisat el tram Castelló de Rugat-Terratreig. També s'ha iniciat la redacció del projecte de construcció del tram Palma de Gandia, que completarà la connexió amb l'AP7 i la Nacional 332, després de consensuar-se amb la demarcació de carreteres de l'Estat. Una vegada estiguen finalitzats els projectes, podrà posar-se en marxa la licitació de les obres.
16: 660 78 39 80
0: 7:24, canviem de tema. L'agenda judicial d'este dimarts capgira els focus polítics cap als tribunals de Madrid amb dos fronts d'altabaix que afecten directament l'entorn de la Moncloa i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. D'una banda, l'Audiència Nacional i els jutjats de Plaza de Castilla que avancen els procediments d'alta rellevància pública. Marta, comencem en l'Audiència Nacional, en el cas Plus Ultra, sumant noves diligències de gran transcendència en les últimes hores.
13: Així és, Sergi. El jutge d'instrucció, José Luis Calama, ha fet un pas endavant en l'investigació i ha citat a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per al pròxim 30 de novembre. Però la resolució del magistrat no es limita a les citacions personals. El jutjat ha sol·licitat formalment un informe pericial gemològic per a analitzar detalladament les joies que van ser trobades a l'interior de la caixa forta del despatx de l'expresident socialista.
3: A més, el jutge ha imposat un termini extremadament curt per a aportar claredat sobre estos indicis. En l'auto judicial es dona un marge estricte de 3 dies perquè es doni a conèixer de manera oficial l'origen exacte d'eixes joies intervingudes en la caixa forta del seu despatx. El jutjat busca determinar de manera immediata la traçabilitat d'estos béns abans que se celebren les compareixences previstes per a finals de novembre.
0: Una pressió judicial en l'òrgan penal que coincidís temporalment amb un altre dels grans assumptes dels últims mesos. Ens referim al procediment que lidera el jutge Juan Carlos Peinado, que finalment fa el pas definitiu cap a la banqueta dels acusats per l'esposa del president del govern.
13: El titular del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid ha dictat l'auto d'obertura de judici oral. Envia formalment a juí amb un jurat popular Begoña Gómez i a la seva assessora Cristina Álvarez. Ho fa en el marc de la causa on s'investiguen presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics.
3: Cal assenyalar de fet que en esta resolució el jutge Peinado ha rebutjat de manera expressa adoptar cap mena de mesura cautelar contra elles, així com tampoc ha considerat necessari imposar-los cap fiança econòmica de responsabilitat responsabilitat civil. No obstant això, l'auto sí que inclou una ordre directa dirigida a esbrinar i certificar la capacitat econòmica actual de Begoña Gómez per a la fixació dels paràmetres del procediment.
0: Són, per tant, dos autors paral·lels que marquen l'inici d'un nou escenari als tribunals madrilenys, on s'acumulen els terminis clau i les diligències d'investigació patrimonial. Més coses, per cert, el president treia pit este diumenge amb la seguretat de que va guanyar les pròximes eleccions. Totes, ahir és res, però molts dels seus alcaldes, els alcaldes socialistes dels pobles de tota Espanya, fins i tot els que ara governen amb comoditat, no ho tenen tan clar. De fet, hi ha que tenen més por que seguretat que l'efecte Sánchez se'ls emporta a molts per davant com un tsunami.
17: Así que vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas.
0: I això és la realitat en la que viu el president del govern espanyol. Però, paral·lelament, la violència contra els representants públics està marcant un preocupant denominador comú en les últimes hores.
18: Espera, tengo que seguir grabando, tío.
19: Mira, mira, mira, mira. Quita el cinturón.
18: Nos están reventando. Están tirando golpazos. Atrás, atrás.
3: El greu episodi viscut a Ceuta, on la diputada autonòmica Júlia Ferreras i la resta d'ocupants del seu vehicle van arribar a témer obertament per la seva vida mentre una turba colpejava el cotxe, trencava els vidres i intentava obrir les portes per atraure'ls. S'assuma també la condemna pel rebuig patit pel líder de Vox. Santiago Abascal va patir este cap de setmana un intent d'agressió durant una visita electoral a Tarragona, on un individu va tractar de colpejar-lo i escupir-li abans de ser reduït pels servicis de seguretat i detingut posteriorment pels Mossos d'Esquadra. Dos incidents que tornen a posar el focus sobre el nivell de crispació i els atacs directes cap a la classe política en diferents punts de la geografia espanyola. Escoltem també com es van viure aquests moments de màxima tensió en ple carrer.
0: Com esteu escoltant, la tensió és total, però més enllà de l'incident físic, el que ha sacsejat el tauler polític també van ser les paraules del mateix Abascal en la seva intervenció posterior, que centrava en que el problema dels espanyols és el mateix a tots els llocs, la invasió migratòria, segons el líder de Vox.
20: Y el principal problema de los españoles es la invasión migratoria, que está destruyendo nuestro estado de bienestar. La invasión migratoria, que ha robado la seguridad en las calles, muy especialmente la de las mujeres españolas, la invasión migratoria que ha destruido nuestro sistema sanitario, lo ha colapsado aún más, aumentando las listas de espera y convirtiendo a los españoles en los últimos de la fila.
13: El líder de Vox llançava una advertència molt seriosa als seus electors i també al Partit Popular. Demana no donar per fet el canvi de govern de cap de les maneres. És més, Abascal ha apujat el to de la confrontació en assegurar textualment, una vegada més, que veu a Pedro Sánchez capaç de robar les pròximes eleccions o fins i tot de cometre la irresponsabilitat de no arribar ni a convocar-les si veu perillar el seu lloc a la Moncloa, com també ha dit més una vegada al Congrés dels Diputats.
20: Quiero deciros que eso no está hecho. Que Pedro Sánchez es más peligroso que nunca. Que no confiéis en las encuestas. Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para nacionalizar a miles y a miles de personas para robar a los españoles su voluntad. Yo quiero deciros que no nos podemos confiar como en el año 23, donde las encuestas decían exactamente lo mismo, que Pedro Sánchez se iba. Y después de cuatro años vemos que Pedro Sánchez sigue en la Moncloa pactando con todos los enemigos de España.
0: Unes declaracions atrevidíssimes que demostren que esta campanya, que tot just comença, no tindrà treva, ni treig de cortesia, ni línies roges. Això sí, amb la condemna unànime de tota la classe política, des de Vives a Feijó, a l'agressió a ese vehicle d'una diputada ceutí per part d'un grup de manifestants.
21: Nosotros condenamos la violencia venga de donde venga. La inmensa mayoría de los ceutíes condenan la violencia cualquiera que sea el signo que la misma tenga.
22: Nuestra más firme condena. En democracia la violencia no tiene cabida. Bajo ninguna circunstancia.
16: Primers del matí cada vegada en som més.
23: ¡Queremos en prisión! ¡Queremos en prisión!
0: De totes formes, la crisi migratòria a Ceuta es cronifica després de més de 50 dies. Els últims incidents es produïen este diumenge on un grup de manifestants atacava el cotxe on viatjava eixa diputada de la ciutat que viatjava amb un activista. Els atacants s'havien concentrat al port de la ciutat autònoma per a protestar per l'anunciada arribada del grup pamplonès Negu Gorriak. Però tot això passa mentre a les platges del Trampolín i Benítez milers de migrants continuen malvivint a l'espera d'aconseguir una plaça d'acollida i, mentrestant, els 1.700 altres restants allotjats al port han passat ja la tercera nit al cobert.
13: A prop de la frontera, el Tarajal, les associacions veïnals han tornat a protestar per una situació que consideren insostenible. Recordem que més d'un miler de persones s'ha mobilitzat este diumenge a l'esplanada Joan 23, a 3 quilòmetres de la frontera amb el Marroc, per marxar cap al Tarajal, on es van produir l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Al mateix temps, la Fiscalia investiga les denúncies de menors migrants que asseguren haver patit abusos i vexacions en centres d'acollida. La seguretat també s'ha reforçat a la ciutat amb 140 policies més.
3: Les protestes se sumen a l'acte celebrat dissabte pel Fòrum Ciutadà d'Ajuda a Ceuta davant de la delegació del govern, on es manté una acampada veïnal per a visibilitzar la situació de les platges del Trampolín i Benítez. En aquestes dues platges, allunyades del centre de la ciutat, milers de migrants continuen acampats en tendes i estructures improvisades a la vora de la mar, després de no haver aconseguit en les últimes setmanes una de les places disponibles als centres d'acollida temporal de Ceuta. La situació a Ceuta ha tornat a protagonitzar l'enfrontament polític entre el govern espanyol i l'oposició i el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo, acusant l'executiu d'abandonar Espanya mentre adverteix que no permetran l'entrada de persones que infringisquen la llei.
1: No se puede venir a un país a infringir la ley. No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás. No se puede y no lo vamos a permitir.
0: Canviant de tema, el govern intenta frenar el que s'anuncia com una tardor calenta al camp espanyol. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, es reuneix avui de manera urgent amb les principals organitzacions agràries i cooperatives agroalimentàries. Una cita convocada a contrarrellotge per a intentar desactivar el calendari de mobilitzacions massives que Asaja, Coag i UPA ja han anunciat en protesta per la pujada inassumible dels combustibles.
13: La veritat és que les xifres oficials recolzen perfectament el malestar dels agricultors. Segons les dades del Ministeri d'Agricultura, el gasoli agrícola ha aconseguit un preu rècord d'un amb 6,49 euros per litre, la qual cosa suposa un increment del 48% respecte a l'any passat. El sector denuncia que aquest encariment es produís a més en el pitjor moment possible del calendari, en plena campanya de sembres, amb la vendímia en marxa a la collita del Daxa i a les portes de la recollida de l'oliva.
0: I el gran problema és que la data del 30 de setembre està marcada en roig al calendari, ja que és el dia en què expiren de manera oficial les ajudes extraordinàries del govern a la compra del carburant agrícola.
13: Avui Planas posarà sobre la taula la voluntat del govern de prorrogar el suport econòmic, aprofitant que la Comissió Europea permet sostres de compensació de fins al 70% per l'impacte de la crisi energètica internacional. Les organitzacions Asaja, Coag i UPA ja han advertit que si de la reunió d'avui no hi sent mesures potents, urgents i concretes, els tractors tornaran a eixir a les carreteres de manera immediata.
4: El que no pot ser és treballar a pèrdues, perquè això és el final de l'agricultura espanyola i europea, perquè no és només en Espanya el problema, és en tota Europa. Els líders europeus en Brussel·les estan desnortats, ens porten a un destí incert i, des de luego, el sector agrari està amenaçat.
16: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Set i 35, amb una miqueta de retras dins del propi nostre calendari. També mirem un poc cap a la Comunitat Valenciana. A Font de Fent, que el Tribunal Superior l'hagi eximit de responsabilitat penal i rebutja entregar els whatsapps del Dia de la Dona, Lucy.
3: Sí, l'expresident de la Generalitat s'enroca en la resolució del TSJ de la Comunitat per a evitar donar més explicacions sobre la dona. Ha negat haver assumit el lideratge de l'emergència quan va plegar al SECOPI i confirma que no entregarà els whatsapp del 29 d'octubre.
6: L'autor del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad entre 5 jueces de diferentes posicionamientos ideológicos.
3: Amb aquestes afirmacions de Carlos Mazón, han xocat una vegada més i una altra els diputats del Congrés en la segona compareixença de l'expresident de la Generalitat en la Comissió sobre la Dona. El Partit Socialista i Compromís havien forçat el retorn de l'expresident a que acusen d'haver mentit en la primera intervenció i perquè explicara l'escrit de la seva defensa al jutjat de Catarroja en què minimitza el seu paper i la importància de les alertes. Escoltem a Guedamico de Compromís i Carlos Mazón.
8: Diu, bàsicament, que les morts eren inevitables i que feren el que feren vostès, fer el que fera vostè, i ses 232 persones s'hagueren mort igual.
9: L'autor del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
8: Vostè no té vergonya ni la coneix. Sap el que passa? Que com la Fiscalia del Tribunal Suprem està investigant-lo a vostè per mentir en esta comissió d'investigació, jo crec que vostè té por de vostè mateixa.
3: També estava citat ahir Emilio Argüeso, qui era cap de l'Agència Valenciana de Seguretat i secretari autonòmic d'Emergències de la Generalitat Valenciana, un dels càrrecs de major rellevància de la Conselleria d'Interior i Justícia que dirigia l'altra investigada, la consellera o exconsellera ja Salomé Pradas. Argüeso acudia a declarar per primera vegada després d'haver excusat la seva compareixença el mes de gener passat, alegant que es trobava de baixa mèdica. En esta ocasió sí ha aparegut, però no ha contestat a les preguntes dels grups polítics.
10: Por todo ello, anuncio formalmente a esta comisión que con carácter general me acogeré a mi derecho constitucional a no contestar a las preguntas que me sean formuladas por los distintos portavoces al objeto de evitar cualquier interferencia en la causa penal abierta y salvaguardar de forma escrupulosa mi derecho de defensa. Gracias.
3: Per la seva banda, les tres associacions de víctimes de la Dana s'havien concentrat a les portes del Congrés per insistir i reclamar veritat, justícia i reparació i reclamar que l'expresident, ara diputat del PP a les Corts, responguera com a imputat davant la justícia.
0: Per cert, la Comunitat Valenciana, també derivant una miqueta cap a altres qüestions, ha viscut l'estiu més càlid des que hi ha registres, mos ho contava Lluís Obiols, amb una temperatura mitjana de 26 graus, la qual cosa suposa 2,7 més alta que la mitjana. També ha sigut l'estiu amb la temperatura de la mar més alta i amb rècord de nits tòrrides.
3: Així mateix ha sigut el desè estiu més sec des de 1950 amb una precipitació acumulada de 32,9 litres per metre quadrat, un 45% inferior a la de referència. Així ho ha assenyalat este dilluns el delegat d'AEMET de la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, i el cap del cap de climatologia, José Ángel Núñez.
2: Matí directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: I mirant cap a la resta del territori nacional, hi ha preocupació per una possible nova entrada massiva a Ceuta demà, 23 de setembre.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconegut aquesta preocupació per aquesta nova entrada massiva a Ceuta, com diem, demà, el pròxim 23 de setembre, el dia de les eleccions legislatives al Marroc. El ministre explicava ahir en una compareixença davant els mitjans, durant la seva visita a la ciutat autònoma, que s'han reforçat les fronteres tant de Ceuta com de Melilla. A més, assegurava que s'estan confrontant, controlant les convocatòries a través de les xarxes socials i mostrava preocupació encara que ha assenyalat que s'ha desplegat un dispositiu important d'informació, intel·ligència i rastreig de fons per a avaluar les alertes.
0: Que li diguin eleccions allò que van a celebrar allí demà és dir-li molt a d'allò. Bé, Treball proposa un programa públic perquè 200.000 joves accedisquen a la seva primera ocupació fins a 2028.
3: Eixa és la proposta que ha posat sobre la taula el Ministeri de Treball. Es tracta d'un programa de primera experiència professional amb accions específiques dels serveis públics d'ocupació i itineraris personalitzats especificats que es col·loca com a meta que almenys 200.000 joves hagin accedit a la seva primera ocupació per a 2028. Estos llocs podrien situar-se tant en el sector privat com en el públic. És una de les propostes que el Ministeri va fer ahir a un nou diàleg social amb els sindicats i la patronal per a redissenyar les polítiques actives d'ocupació destinades als col·lectius de joves i aturats de llarga duració, de més edat, és a dir, d'entre 45 i més de 55 anys a partir de l'any que ve.
0: Anem a fer una xicoteta parada, són les 7:40 i tornem de seguida, reprenent el nostre ritme habitual, fent un repàs a les portades dels diaris, tant nacionals com comunitaris.
2: Tot el que ens uneix, cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresden, Nelina Garancha, Julia Fisa, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
5: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Ibacemasi, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
7: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
12: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ajuntament de València, Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
14: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible, però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
24: A Punt Ràdio. A la Plana d'Utiel Requena, 100.9. Els primers del matí cada vegada en som més.
0: Maria José Collado està al front de l'aspecte tècnic d'este programa fins les 12 del migdia. Abril Peidro, bon dia.
25: Què tal, Sergi? Bon dia.
0: Que el conten els oracles dels diaris ja a primera hora.
25: Mira, comencem pels diaris d'àmbit autonòmic. En Levante, el Mercantil Valenciano, llegim que la EMET accepta revisar els llindars d'avís per pluges si la Generalitat ho demana. I la imatge de portada és per Amazon en la seva compareixença en el Congrés amb el titular Alta tensió sense respostes sobre la Dana. Les províncies titula que experts ja qüestionaven fa 10 anys i això llindars d'alerta de pluja i també destaquen l'obstrucció de l'Albufera una setmana després de la gran tempesta. En el diari Informació d'Alacant apunten que l'esquerra força Barcala a convocar un altre plenari sobre les naus i porten també en portada la imatge d'Amazon en el Congrés. El periòdic Mediterrani de Castelló obri amb el taulell que sacseja, diu, l'alta incertesa a Cersaie. En clau nacional, en El País, llegim que el jutge Peinado obri judici amb jurat a Begoña Gómez i destaca també la imatge del canciller alemany, punt d'inflexió per a Merz, després de la desfeta. I acabem amb El Mundo, que escriu que el govern desacredita el jurat de Begoña abans que siga triat.
0: I avui parlarem d'això, però l'energia continua estant pels núvols.
25: Efectivament, perquè els alts preus de l'energia podrien provocar parades en les grans indústries. I és que 10 patronals que representen els sectors estratègics del teixit productiu nacional han mostrat la seva preocupació per un hivern que es presenta com un dels més durs pel que fa a la crisi energètica. En concret, han advertit a l'executiu que els elevats preus de llum, gas i carburants els estan restant competitivitat i obliguen ja a fer algunes parades selectives de les seues plantes manufactureres. I la situació, com adverteixen, anirà pitjor en els pròxims mesos, donades aquestes alertes dels preus que es preveuen. Per això demanen a Carlos Cuerpo, ministre d'Economia, i Jordi Hereu, ministre d'Indústria, que s'amplien les ajudes al sector industrial.
0: Veurem com queda la cosa. També tenim que mirar un poquet cap al medi ambient, però en este cas de forma simbòlica.
25: I mirar, mai millor dit, sí. Sergi, perquè...
0: Donar
25: un ull, sí, perquè des d'ahir l'hemisfèric de València compta amb un xicotet detall de 530 metres quadrats. Greenpeace ha desplegat un ull gegant en la coberta de l'hemisfèric, emmarcat per dos pancartes de 180 metres quadrats a les piscines adjacents, amb els missatges «El món està observant» i «L'activisme no és un crim». I és que este ull vigila de prop la Ciutat de la Justícia, que està només a unes passes, on avui se celebra el judici contra els 11 activistes climàtics que van protagonitzar una protesta pacífica l'any 2021 al Port de Sagún i per la qual s'enfronten a 5 anys de presó. Els fets, en concret, van ocórrer a l'octubre d'ara fa 5 anys, quan un grup d'activistes de diferents nacionalitats van bloquejar durant 12 hores l'entrada al Port de Sagún del petroler nord-americà Merchant, carregat amb 138.000 metres cúbics de gas liquat. L'acció per la qual Greenpeace ja ha pagat 160.000 euros en sancions administratives tenia com a objectiu exigir que deixin d'utilitzar-se els combustibles fòssils i denunciar la dependència d'Espanya del gas fòssil. Ara la Fiscalia, com diem, demana 5 anys de presó per desordre públic per a estos 11 activistes, una pena que, si es complira, seria històrica, ja que no hi ha cap precedent, ni a Espanya ni tampoc a Europa, de condemnes tan elevades per exercir este activisme ambiental.
0: Quasi res, diu el paperet. Gràcies, Abril.
24: 660 78 39 80.

0: I això és l'hora de recuperar-te del jet lag.
1: Gràcies, Gustavo. Bona nit.
0: Fins la setmana que ve, Álvaro Ortuño.
2: Muy buenas noches a todos.
0: Bona nit, Álvaro Razu.
3: Molt bona nit. Hemos conseguido que el guión casi respetarlo y cumplirlo.
0: I la ràdio continua. Ara, l'esport.

0: Contrapunt. Gustavo Clemente. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
2: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
1: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esport Chapunt, de dilluns a divendres, de 8 i mitja a 9 de la nit.
2: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
3: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
0: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. On es decideix el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Porcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
3: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
0: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alponte al control de so i amb Salva Folgado, també la copresentació i codirecció del programa. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X a Twitter, @90minuts, @90minuts, TikTok, 90 minuts ràdio, i això són 90 en xifra, en número, 90 minuts ràdio per Instagram també, però en paraula, en lletres, sense xifres i números. I si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu que teniu la vostra veu, el nostre canal de WhatsApp per enviar àudios amb la vostra veu i la vostra opinió al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: te sorprèn que Braulio tinga de moment l'autonomia que Mérito li va prometre per a treballar? I és la pregunta que avui vos fem. Te sorprèn que Braulio estiga tenint de moment l'autonomia que Mérito li va prometre per a treballar? Com deia este migdia, de manera encertada, en el seu Twitter Salva Folgado, Braulio ha clavat el bisturi en l'apartat mèdic i s'ha carregat al cap dels servicis mèdics del club, Pedro López Mateu. La situació del doctor que arribà amb més perspectiva de negoci, recorden aquell hospital que pretenia muntar l'IVA amb els diners del València, va arribar, dic, aquest doctor amb més perspectiva de negoci que de prioritzar la salut dels futbolistes, era ja insostenible. No és l'únic metge del cul, avís, al qual el cul li fa olor a pólvora. De moment, Meriton ens està sorprenent amb decisions que arriben tard, però semblen lògiques. Carregar-se

Vivir entrenador y fer fora al doctor López. Sé que ara està de moda pensar que Easy Kiat, que ens espera un món de llum i de color, que ens espera el futur que Meriton ve prometent des que està ja fa 13 anys, 12 anys a València, però alguns seguim desconfiant. Miren, per impopular que puga ser, en els últims dies mantén esta opinió. El que s'ha fet en estos últims dies, en estos últims 9 dies, no és suficient. El seu bagatge m'impedeix confiar de repente en Meriton. És com la parella en la que un dels cònjuges és reiteradament infidel durant 7 anys i de repente apareix un dia amb un ram de flors i un altre amb una caixa de bombons. Es fiarien vostès? Pues mira, jo no. Este partit va 160-2. Els dos gols molt bonicos, molt xulos i molt seguits. Però el marcador és de 160-2. No ho oblidem. No ens oblidem que el Meriton la sospita va sempre per davant. No ens oblidem que el Meriton un dia Peter s'alça amb el morro tort i encara que hagis guanyat una Copa del Rei i tingues a l'equip en Champions, vas per l'aire. I si no, que li pregunten a Marcelino i a Mateu Alemany. Bé faria Braulio en no oblidar amb qui i per a qui treballa. Per cert, molts dels que ara celebren l'arribada d'una persona de futbol per a la direcció tècnica, que vinga un entrenador contrastat o que s'hagi encarregat al doctor López Mateu, són els mateixos que criticaven als que ho criticaven. Se recorda allò dels todomalistes? Ara resulta que si tot estava bé, per què està canviant la direcció esportiva, el perfil d'entrenador i el cap de servicis mèdics? Ah, per cert, una salutació per al nostre fidel seguidor, el doctor Pedro López Mateu, que ens ha seguit molt en els últims anys i ens consta. Doctor, la realitat, se pose vostè com se pose, és la que és. I com resa la dita castellana, dato mata relato. I en el cas de 90 minuts, dato confirma relato. 11 i 7, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 8 minuts, saludes a Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Bueno, pues el que estem és pendents, en este cas, de l'última hora de que ja m'avança en el nostre Twitter, però és un dia mogut perquè veig esta última hora de Javier Aguirre i este migdia pues es va assabentar que el doctor, el nostre fidel seguidor, el doctor Pedro López Mateu, pues ja no forma part del València Club de Futbol.
1: Sí, diríem que Braulio, com acabes de comentar, ha aplicat el seu bisturi particular. Braulio sabia perfectament que el València tenia un dèficit en el servici, en els serveis mèdics, i a la fi, bueno, pues a mi m'ha sorprès, de veres, perquè jo pensava que este pols el guanyaria també Pedro López Mateu. Recordem que Corberán ja volia fer canvis en esta parcel·la, i a la fi Pedro López Mateu pues ha passat l'estiu encara com a cap del Departament Mèdic del València, però no ha passat el tall de l'arribada de Braulio. Per tant, Manolo, Braulio provoca canvis en el València, i un dels canvis que ha provocat, més enllà del fitxatge del nou tècnic, que és Javier Aguirre, de qui ara donem més detalls, pues és canviar el Departament Mèdic del València, on s'esperen canvis en els pròxims dies, perquè dona la impressió que no solament va anar fora Pedro López Mateu.
0: Bueno, tot això de moltes coses més anem a anar xerrant en el dia d'avui, que recordeu també és dimarts, tenim càtedra de Miki, 11 i 9, te pregunte com cada dia, com venen les fotos.
1: Mèdiques.
0: Mira-li.
1: Braulio aplica el bisturí. El director esportiu del València ha convençut Meriton per a destituir el cap dels serveis mèdics del club, Pedro López Mateu, que semblava intocable. Ara es treballa en un nou departament mèdic, mentre Javier Aguirre volarà en les pròximes hores cap a València amb el seu contracte absolutament ja tancat. 3 dies de descans per al submarí. La plantilla del Villarreal tindrà 3 dies de descans després d'un intens calendari d'inici de competició durant la finestra internacional. Íñigo Pérez no podrà comptar amb 11 dels seus futbolistes de la primera plantilla. Igual que ara fa un any, però amb una diferència, el Levante arriba a la finestra internacional després d'haver sumat 5 punts en les primeres 7 jornades.

0: és tal com va fer el curs passat, encara que té un partit pendent després de la suspensió del seu duel davant l'Atlètic Club, que ha de disputar, recordem, el dimecres 21 d'octubre. L'Elx torna als entrenaments després de 3 dies de descans amb una sessió de treball en la qual no han participat el xilè Lucas Cepeda, l'israelià Roy Revivo i el marroquí Adam Bouayar, convocats per les seues respectives seleccions. A més de Buba Sangaré, amb problemes físics, el conjunt de Martín Anselmi ja ha començat a preparar el compromís amistós del pròxim divendres davant el Cartagena, rival de Primera Federació. El tècnic donarà minuts als menys habituals. Elena Puello contra el Casademont Saragossa, la nova jugadora de València Bàsquet, s'estrenarà com a taronja contra el seu ex-equip les dues últimes temporades en la semifinal de la Supercopa Femenina d'este cap de setmana a Torrejón-Ardoz. Demà serà presentada la base alemanya Alexis Peterson, després que el club hagi comunicat avui oficialment el seu fitxatge. Ara només resten per arribar les jugadores que estan en la NBA femenina: Alicia Flores, Marta Suárez y Raquel Carrera. Escoltem Puello.
1: Sí que es verdad que es un poco emotivo, ¿no?, por mis dos últimas temporadas allí, pero bueno, estoy centrada 100% en esto. Tengo ganas ya de pues empezar a entrenar más con el equipo, de poder luchar juntas y sobre todo de competir y de poder intentar ganar este primer título.
0: I en els xics, l'equip de Xavi Albert prepara ja el debut en les dues competicions, divendres en l'Eurolliga, en la pista del Besiktas Turc, i diumenge el debut esta temporada en el Roig Arena, en este cas en Lliga CB contra el Força Lleida. Xest tornarà a ser el gran premi que tanca el Mundial en 2027. El circuit Ricard Tormo tornarà a albergar l'últim gran premi del Mundial de motociclisme, segons ha anunciat este dimarts MotoGP, la organitzadora del Mundial, a l'espera que divendres es revele la resta del calendari. El gran premi de la Comunitat Valenciana, que ha tancat habitualment el Mundial, ho farà en este 2026 en 3 dies, 27 i 29 de novembre, i repetirà també en 2027.
2: Les 11 de la nit i 12 minuts. Ja sabeu la pregunta que vos fem en el @90minutsx o Twitter, 90 en xifra, en número, 90 minuts ràdio per a TikTok, també 90 en xifra, en número, i Instagram 90 minuts ràdio en paraula, en lletres, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu al WhatsApp, podeu fer-ho al 6-9-42-18-01. Te sorprèn que Braulio tinga de moment l'autonomia que Mèrito li va prometre a l'hora de treballar. 11 i 12... No perdem temps, pausa per a la publicitat, i de tot això i de moltes coses més xerrem ací en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: ¿Y dices que siempre sucede?
4: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
5: Solo se me ocurre. ¡Wow!
3: Increíble. Pasa siempre.
4: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
5: ¡Wow!
4: Descúbrelo en tu concesionario.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
8: Estás escoltando 90 minutos amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

0: Vinga, 11 de la nit i 14 minuts. No perdem temps, com vos diem. La notícia del dia ha estat la del doctor López Mateu. Ara la tractem, però primer la info que vos acabem d'oferir en les nostres xarxes socials. Salva Folgado, ja està tancat el tema d'Aguirre. Només falta la firma que se produirà en el paper quan vinga a València. I ara sí, ja fins i tot ja sabem quan viatja el tècnic cap a la ciutat.
1: Sí, a la fi ja està tot absolutament tancat, Manolo. Solament falta la firma, però ja s'haurà vist i plau per part de Javier Aguirre i també del seu advocat. I sí que fitxatge absolutament ja tancat. Sols resta aquesta firma que va produir-se en València quan arriba el tècnic. Quan arribarà Javier Aguirre? Volarà demà cap a Espanya. Arribarà dijous de matinada a Madrid i des de Madrid agarrarà un altre vol i es traslladarà cap al seu nou destí, com és la ciutat de València. Per tant, Manolo, tot absolutament tancat. La firma a València, però ja hi ha un acord absolut en un contracte que té moltes clàusules, com hem vingut contant en esta sintonia i fonamentalment amb els companys del partit de la Una. Aguirre, que va agafar un vol i que dijous de matinada ja estarà a Madrid i d'allí volarà a València. Dijous ja estarà a la ciutat del Túria.
0: Notícia que vos dona el 90 minuts. Salva, recordem també el que ha passat este migdia, i és que el València ha anunciat que despatxava el cap dels servicis mèdics del València durant els últims 6 anys, perquè va entrar en 2020, el senyor Pedro López Mateu, fidel seguidor d'este programa, ens consta, i que ja no és el cap dels servicis mèdics del València després de la recomanació de Braulio Vázquez de canviar també els servicis mèdics.
1: Sí, Braulio Vázquez ja sabia, Manolo, des de fa anys que no funcionava la parcel·la mèdica en el conjunt de Mestalla, i a la fi a Braulio sí l'ha autoritzat Corberán a fer canvis en el departament, LIM, a fer canvis en el departament mèdic, és circumstància que no li va permetre a Carlos Corberán. Així els fidels de 90 minuts saben que Corberán ja volia fer canvis al llarg de la passada temporada en el València Club de Futbol, que va posposar-los cap a l'estiu, i a la fi, Manolo, va passar l'estiu i Pedro López Mateu continuava, tot i que Corberán era contrària que continuara com a cap dels serveis mèdics del València. A la fi, lo que no ha pogut aconseguir Corberán ho ha aconseguit Braulio Vázquez, i el València este migdia anunciava l'eixida del actual cap dels serveis mèdics del València, Pedro López Mateu, efectivament un fidel d'esta sintonia. Per tant, ara és ara, Braulio ja està treballant també en configurar un nou departament mèdic per al conjunt de Mestalla. Ja és història en el València, Manolo, Pedro López Mateu com a cap dels serveis mèdics del conjunt de Mestalla.
0: Perfecte. Alguna cosa més que afegir?
1: No, ara es presenta.
0: Pues a la catedral. 11:17, entrem en terreny de la catedral de Miqui.

0: La realitat ens ho posa francament difícil. No vos ha passat mai? Tu t'alces pensant tot el que faràs i que a més ho faràs amb un somriure i de sobte algú ve i fa ventim tots els teus propòsits. Segur que vos ha passat. Doncs això mateix ens ha passat avui a l'Hora de la Cultura. Jo tenia molt clar que vos plantejaria una reflexió bonica al voltant del que suposa una victòria per xicoteta que siga davant de les moltes indecències que patim a diari. Perquè ahir, justament ahir, la companyia Teatre Micalet va obrir les seues portes al seu nou espai, al carrer Torn de l'Hospital, on els directors de la companyia i el públic que es va acostar van brindar pel futur. Quina idea tan bonica per obrir un programa de cultura, no? I així ha encarat el dia. Volem reflexionar sobre la victòria que suposa que, en este cas, la companyia de Teatre Micalet li guanya la partida a eixa misèria d'una junta de la societat coral que els va fer fora amb excuses barates, fluixes, i que no han sigut capaços de preparar cap programació de teatre a la sala Micalet, mentre la companyia ja té el nou local programat. Així venia, dic, quan el mòbil comença a sonar sense parar, avisant amb un missatge molt estrany, però que es repetia. Ei, que xapen el Teatre Principal de València. I al principi dius, això no pot ser, estic llegint mal. I telefones. I telefones, per exemple, entre d'altres, a la presidenta de la Betit, que fa uns dies ens comentava com anava a ser i com esperàvem que fora eixa temporada que ara comença, no? I la presidenta de la Betit ho confirma dient, això no pot ser, vaig a informar-me del que està passant. Doncs pràcticament a hores d'ara la informació és la mateixa que teníem a les 11. Els companys de la premsa escrita i dels informatius d'esta casa ho confirmaven. Eren 10:30, entre les 10:30 i les 11 del matí. El president de la Diputació, Vicent Mompó, anunciava el tancament imminent des d'avui mateix i sine die de l'històric teatre, dient que és que volen un teatre principal segur.
1: Volem un teatre principal segur, un teatre principal accessible, volem un teatre principal funcional i que estigui preparat per a les necessitats culturals del segle XXI. Un teatre principal que conserve tota la seva història, la seva identitat i també el seu valor patrimonial. No estem parlant de pedaços, òbviament, volem donar una resposta a l'altura de lo que mereix la cultura valenciana.
0: En una roda de premsa convocada a mitja hora, a les 10:30 del matí, el president de la Diputació ha comparegut junt amb la diputada de Patrimoni, Paz Carceller. No la de Cultura, la de Patrimoni, qui s'ha recolzat amb l'informe tècnic rebut justament ahir a última hora.
1: Volem un teatre principal segur, un teatre principal accessible, volem un teatre principal funcional i que estigui preparat per a les necessitats culturals del segle XXI. Un teatre principal que conserve tota la seva història, la seva identitat i també el seu valor patrimonial. No estem parlant de pedaços, òbviament, volem donar una resposta a l'altura de lo que mereix la cultura valenciana.
0: Efectivament no era Vicent, no era Paz Carceller, la diputada de Patrimoni, sinó Vicent Mompó. Podem escoltar la diputada de Patrimoni? Ara sí, Paz Carceller es recolzava en un informe tècnic que rebien ahir a última hora.
2: Una cosa es detectar alguna deficiencia en alguna situación puntual y otra cosa es que tengamos un informe con un diagnóstico encima de la mesa donde nos dice que no se puede mantener el teatro abierto en esas condiciones. Ante esa tesitura, la única solución que tenemos encima de la mesa es cerrar por un tema de seguridad. Seguridad para las compañías teatrales, seguridad para los trabajadores y seguridad para los usuarios que pueden hacer uso de ese teatro. Entonces, lo que se ha priorizado absolutamente es la seguridad por encima de cualquier programación. Hay programación hecha, fíjate si nos ha pillado de sorpresa que el informe lo recibimos ayer. Ayer mismo nos sentamos, se valora y se toma una decisión. Es decir, es que no hemos perdido ni un segundo en tomar una decisión priorizando seguridad por encima de cualquier otra cosa.
0: bé estar, que velen per la seguretat de, del públic, de tots nosaltres. Un informe, escoltàvem dir a Paz Carceller, diputada de Patrimoni de la Diputació de València, que diu, assegura, que no es pot mantindre obert com ho va estar fins ahir mateix. Per últim, en eixa mateixa roda de premsa ha comparegut el cap d'àrea de Patrimoni de la Diputació de València, Evaristo Carlos López Teruel. Ell és arquitecte de professió i amb molts anys de trajectòria, de fet és l'arquitecte municipal de Llíria, ara en una comissió de trasllats a Diputació, i ens ha deixat clar que el problema principal està en l'incompliment de la normativa pel que fa a incendis i evacuació del teatre.
3: No hay una gran importancia en colapso ni nada por el estilo, pero que obviamente hay que repararlas para que no fueran para más. Luego el tema, digamos, fundamental y a vitalidad, que son defectos habituales que se podrían ir subsanando y que tampoco nos preocuparía, pero el fundamental es el funcional, en el que sí que han hecho un estudio detallado a nivel de pues todo el tema de evacuación, incendios, protección, salidas de evacuación, pues que hoy por hoy es un edificio que evidentemente tiene mucho valor estético, patrimonial y que data de una antigüedad bastante, con lo cual la normativa actual no la cumple.
0: A les 11 del matí, això és el que sabíem, el que acabeu d'escoltar. Ningú sabia res més encara del que havia pogut passar. Tenim entès, a més, que la diputada de Cultura de la Diputació de València, Rocío Gil, igual com la directora de l'Escalante, Marilene Alventosa, no sabien res de l'informe ni del tancament imminent. Probablement no era preceptiu informar-les, però una diu, xica, sí que haguera sigut un signe de bones pràctiques, no? D'educació, comentar-li-ho a la persona del RAM de Cultura. Qui sí estava al cas era la directora general de Patrimoni i secretària autonòmica de Cultura de la Generalitat, Marta Alonso, qui va ser informada ahir, a última hora, del tancament imminent. Alonso ha tranquil·litzat les companyies, que era el primer que pel que patia tot el món, que passa amb les companyies programades, que passa amb la companyia Llapadú Artística, que acabava d'estrenar el llibre de la selva, doncs Marta Alonso ha tranquil·litzat les companyies programades anunciant que Les Arts acollirà les funcions suspeses al Principal. L'escoltem.
4: Des de la Conselleria de Cultura anunciamos la reubicació de la programació de Generalitat Valenciana prevista en el Teatro Principal al Teatro Martín y Soler del Palau de les Arts Reina Sofía. Ante el anuncio de Diputació de València d'esta misma mañana del cierre del Principal, estamos trabajando para trasladar toda la programación al Teatro Martín y Soler para que el público pueda disfrutar de la programación prevista en las mismas condiciones. Ante esta circunstancia sobrevenida, como es el cierre del teatro por parte de la titularidad, hemos buscado soluciones de inmediato. Por tanto, el Palau de les Arts acogerá nuestra programación en breve.
0: I fins ací les declaracions que s'han fet. Perquè, creieu-me, ningú vol fer declaracions. El sector de les arts escèniques està en xoc, i no espera menys. La programació del Teatre Principal per al trimestre es va presentar justament ahir de matí, 24 hores abans del tancament. Clar que ja ens han dit que l'informe va arribar per la vesprada a última hora. La companyia Llapadú Artística ha vist suspès el seu espectacle El llibre de la selva després de només dues funcions. Acabem d'escoltar que no sabem encara quan, segurament actuaran en Les Arts. El llibre de la selva és un espectacle a l'estrena del qual va acudir la diputada de Cultura, Rocío Gil, amb la seva criatura de 20 mesos. I jo em feia una reflexió. És d'imaginar que ningú va a un teatre perquè li pot caure damunt amb la seva criatura de 20 mesos. Veritat, i Rocío Gil tampoc haguera anat. La casualitat ha fet que avui tinguérem convidada a l'estudi a Rosàngeles Valls. Com sabeu, ballarina, coreògrafa, gestora de dansa, directora d'Ananda Dansa, per parlar del llibre de la selva, justament l'espectacle que ha dirigit i coreografiat. No ens acompanya Rosàngeles Valls, el disgust és massa gran i la informació massa poca com per poder mantindre una conversa que no ens porte a expressions o a situacions desagradables, no? I mireu, finalment, sí que ens planteja una reflexió el que ha passat avui amb el teatre principal. Sobretot, si no fem scroll, i en compte d'això, si no ens deixem dur per opinions infundades, i en compte d'això acudim a l'hemeroteca. Mireu, al llarg dels últims anys, el teatre principal ha sigut motiu de discussió entre la Diputació i la Generalitat. Jo mai ho he entès, perquè la majoria de les voltes les dues administracions eren del mateix color polític, però ahí està la realitat. El resultat és un cúmul de retrasos a l'hora d'escometre una rehabilitació integral o per fases que es reclamava des de fa molt de temps. No és un any ni dos. Ningú volia assumir la despesa de la inversió en l'edifici del segle XIX. Fa just ara 10 anys, l'octubre de 2016, desapareixia el Teatre Escalante per un problema similar, problemes estructurals en este cas, en l'edifici. L'administració el va deixar perdre. El va deixar perdre. No va fer res per conservar-lo perquè no va voler invertir en un edifici que era de l'arquebisbat, un argument cultural de pes. Aquell mateix any, el conseller Marçà presentava el pla Fes Cultura. Recorde que aquell pla estava dotat amb més de 400 milions d'euros. Això és el que deien. Sembla ser que la dotació no comptava amb recuperar la sala Escalante ni amb col·laborar amb la Diputació en el principal. Un any després, l'any 2017, la Diputació escomet la reforma de la façana del teatre principal amb un pressupost de 900.000 euros. La façana estava molt deteriorada i es fa eixa rehabilitació. I tot el món van pensar que després de la façana vindrien altres aspectes de la rehabilitació. En aquell moment ja sabia tot el món que el principal necessitava una rehabilitació integral. I l'aleshores diputada de Cultura, Maria Josep Amigó, va dir que hi hauria noves partides, a més de la de la façana, en els pressupostos de 2028 per escometre altres reformes necessàries en el teatre principal. Estem en 2017. Per no fer-ho molt llarg, ens en venim ja quasi ara. 2023, fa 3 anys. Setembre de 2023, fa 3 anys exactes, la Diputació anuncia la rehabilitació del teatre principal per fases, aprofitant els mesos de menys activitats. De menys activitat, i tu dius, quin sentit comú? Vull dir, perquè és complicat, ningú diu que siga fàcil deixar el teatre principal com toca. I aquell anunci, tot el món va pensar, home, està ben plantejat. En febrer de 2024, l'Institut Valencià de Cultura i la Diputació seuen per buscar una eixida consensuada sobre la rehabilitació del teatre principal. Ja es parla de l'accessibilitat i el pati de butaques com a punts urgents. I es parla d'un informe que assenyala els punts més urgents. 2024, fa 2 anys. La Diputació, representada per la diputada de Cultura, Rocío Gil, és la que convoca la reunió a la qual assisteixen també la vicepresidenta segona, Reme Matxolari, i convenen amb la secretària autonòmica de Cultura, Paula Añó, convenen començar a posar diners. La Diputació havia posat 60.000 euros, que ja valoren ells que és poc, però el primer punt, i demanen a Conselleria que faci el mateix per començar el projecte. 2 anys haguerem pogut fer coses. Juliol del mateix any, 2024, durant la presentació del projecte per al nou Teatre Escalante, que potser algun dia arribi a ser realitat, ja se'ns diu que la rehabilitació no és viable per fases, la rehabilitació del principal, i que caldrà anar a un tancament del teatre durant les obres, amb un pressupost de 42 milions d'euros i anys per davant per escometre el projecte. És a dir, es diu que no es pot fer a poc, però que encara ens queden anys per a poder escometre el projecte. I en el un mes després, agost del 24, la Diputació recupera el manteniment de l'edifici, que fins a aquest moment compartia amb la Conselleria de Cultura, perquè crec que aquest ha sigut el punt de les picabaralles. El teatre és de la Diputació, el manteniment i l'explotació de la Conselleria, i vés a saber què passa. Acaben així els retrets cap a Conselleria per part de la Diputació per no haver fet cap rehabilitació i manteniment del teatre. I com vos dia, sí, caldrà fer una reflexió sobre el que ha passat. En primer lloc, és de rebut que dues administracions, des de fa tants anys, es tiren els mobles al cap i s'espolsen la responsabilitat de mantindre un edifici fonamental, perquè a mi me costa d'entendre, sobretot com dèiem abans, la majoria de les voltes han sigut del mateix signe polític. Finalment, els diners ixen de la mateixa butxaca, amb una diferència. A Diputació paguem els que vivim a València només i en la Generalitat és que vivim a qualsevol comarca, no? D'altra banda, és normal que es tiri endavant una programació amb producció pròpia de l'Escalante inclosa quan s'ha demanat un informe pericial sobre el teatre, quan hi ha un cert temor? Hauria costat poc dir, mireu, no arrenquem temporada i quan arriba el juny, quan s'acaba la temporada anterior, demanem el projecte que podria haver-se demanat abans i comencem. I anunciem que es paralitza el teatre principal mentre no estiguen les obres fetes. No cal desmuntar i organitzar el desgavell que han organitzat. Dic jo, eh? Perquè penseu que a l'Institut València de Cultura li costarà diners reubicar les companyies. Més els diners que hagin perdut les companyies. Cobraran els actors que han estat treballant en el principal i havien d'estar treballant este mes? Jo, si més no, no ho sé. Segurament serà informació que anirem tenint. Si l'informe tècnic, si l'informe pericial, que ningú ha vist, tret dels responsables, parla de problemes greus en els accessos, si no m'equivoque mal, el que ha dit el cap del Departament de Patrimoni és que té els defectes habituals, que no són problema, no hi ha perill de que s'enfonse, són problemes funcionals en l'evacuació. Doncs bé, si es parla de problemes greus en els accessos, vol dir que estem exactament igual com fa 10 anys o 12. On està la urgència de tancar en 24 hores? O ens falta molta informació que no ho descarte i quan la tinguem vos la donarem o no ho acabem d'entendre. I la pregunta que més mal fa de fer-nos és: podria haver al darrere una lluita de poder per ser el més estimat del líder de cara a unes eleccions que tenim ahir a tocar? Jo voldria pensar que no pot ser de cap manera així, però has vist tantes coses en esta vida. Per cert, tractant-se d'un problema que ve de tan lluny i que ha passat per la taula del despatx de gent de tots els colors polítics, avui fa mal escoltar segons quines reaccions i declaracions, perquè ningú en molts anys ha volgut agafar el bou per les banyes i donar-li una solució al teatre. Qui sap si atorguem la capacitat de decidir a gent que no ho hauríem de fer. I avui, què voleu que vos diga? Sí que podem escoltar la Lupe, perquè Teatro, la cançó Teatro, no ha parlat mai de teatre, perquè el teatre sempre és veritat. La Lupe parla o canta de falsetats o de mitges veritats.

I al ritme de la brúixola de Ximoteu Bar emprenem l'agenda per recomanar-vos què és el que podeu fer el dia de demà en matèria cultural. I anem a començar a Sueca, on dimecres 23 de setembre a les 6 de la vesprada arranca el Festival Internacional de Cinema de Merda al Centre Municipal Bernat i Baldoví. I direu, això què és? Si no el coneixeu, clar, és la 13a edició ja, eh? I en esta 13a edició proposa cinema de baix pressupost, entre el trash, el gore o l'underground. Obrirà amb Revoada, de Duca Ríos, un western d'animació cyberpunk que s'estrena a l'estat espanyol. I més cine, en este cas a les 6 de la vesprada, la Filmoteca de València projecta Blue Moon, de Richard Linklater, dins del cicle Top Crítica i Festivals, amb Ethan Hawke en el repartiment. La pel·lícula ens situa en la nit de l'estrena d'Oklahoma l'any 1943 i acompanya el lletrista Lawrence Hart en un moment de soledat i de desencís personal i professional. I del cinema passem a la literatura i a la memòria històrica. A les 7 de la vesprada, l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània de València, acull la presentació de Rumb a Orà, març del 1939, de José Miguel Santacreu Soler. El llibre reconstruïx la travessia i l'arribada a l'Àfrica del Nord francesa de prop d'11.000 persones que procedien de la zona republicana al final de la Guerra Civil. Al teatre, a les 8 de la vesprada, al Thalia de València es presenta Besos, de Carles Alberola i Roberto García, amb direcció d'Alberola. És una reposició després de 20 anys, si no m'equivoque, 20, una comèdia tendra i àcida sobre l'amor i tot el contrari, el desamor, que transforma les cançons amb què hem crescut en diàlegs i records. En el repartiment trobem Noelia Pérez, Carles Alberola, Carme Joan, Alfred Picó i Verònica Andrés. I si vos avellís escoltar poesia o compartir-ne, dimecres a les 8 de la vesprada torna Poetrix a la Casa de Patraix, al carrer del Convent de Jesús número 11 de València. Esta primera trobada, després de l'estiu, tindrà format de micro obert per a qui vulga participar. Cal reservar per WhatsApp, tant per recitar com per a assistir de públic. I tanquem, no tanquem, encara ens esperem, però seguim amb música. A les 8 de la vesprada, Fórmula Quinta actuarà al Teatre Olímpia de València. Amb Paco Pastor al capdavant, la banda recuperarà cançons com Eva Maria o La Fiesta de Blas o Cuéntame. Clar, és que estem parlant... Tenen uns quants anys, Fórmula Quinta, ja, no? I ho faran en un concert que reuneix alguns dels seus grans èxits, diria per a la gent més gran, però són moltes d'aixes cançons han tornat a escoltar-se recentment. I ara sí, tanquem l'agenda amb el power pop de Speedways. La banda londinenca torna este dimecres, demà, a les 9 de la nit, al Loco Club de València, al carrer de l'Erudit Orellana, número 12. Amb influències de Nick Lowe o d'Elvis Costello, el grup es retroba amb el públic valencià en una sala que ja és habitual en les seues visites, amb un repertori de melodies directes i molta energia rock.

Escoltes l'Hora de la Cultura en A.Punt Ràdio. El pretext. Qualsevol excusa és bona per raonar de tot plegat.

0: since you went away. La sort que jo tinc és que avui hi havia pretext i sé que Arturo Rico em farà traure un somriure i em llevarà un poc la mala llet que porta dins del cos des de pràcticament les 10 del matí. Arturo, bona vesprada, bona nit.
1: Bona nit, Reis, així estem. Tinc, t'he hackejat el teu Spotify i per tant vaig posant cançons que sé que t'agrada. Així que sí, a veure si ho aconseguim avui.
0: El meu Spotify, diu, però si és... és d'acudit, el meu Spotify. Sí, sí.
1: Com sabràs, el
0: pretext... Que bonic, este Nat King Cole.
1: És que Nat King Cole amb Autumn Leaves és una meravella. Nat King Cole és una meravella en si, però és que esta cançó és...
0: I Autumn Leaves també, clar.
1: Té molt a veure en el tema del pretext, que no vaig a desvelar encara, perquè recordem que el pretext ja no és el pretext. El pretext és el pretext la nuit.
0: Ah, pretext la nuit.
1: Perquè anem a la, ja passades, les 12 i mitja la nit.
0: I tots els pretexts tindran eixe to tan, que tan m'agrada a mi?
1: Sí.
0: Que bé.
1: L'intenció, però bueno, jo ja saps que faig de vegades alguna catra maldat. I...
0: Sí, i poses allà...
1: Així que bueno, perquè a mi m'agrada que la gent l'escolte descansant ja de nit, però bueno, que estiguen un poquet en alerta perquè no saben quan però pot sonar cosa. Alguna cosa que...
0: Val.
1: Mira, esta setmana Reis hem traslladat el pretext de dilluns a dimarts. Els dies no s'assusten. I això ens ha deixat un poquet d'aquest lloc molt especial del calendari. El fet de traslladar el pretext m'ha donat a mi el pretext per a parlar del tema d'avui.
0: Sí.
1: I és que quan acaba el programa, uns minuts més tard, precisament a les 2 i 5 de la matinada, atenció, estarem oficialment en la tardor.
0: Oh.
1: Així que esta nit...
0: No, m'acabé d'assabentar. Mira, el que fa agarrar un berrinxe de bon matí.
1: Parlarem des d'una estació, però amb l'altra esperant-nos. Ja la porto. I és que l'estiu encara no se n'anà del tot.
0: No. Fa basca,
1: pot ser
0: el dia.
1: Queden sobre la pell alguns dies de calor, alguna finestra oberta i la resistència íntima a guardar aquestes sandàlies o a acomiadar aquestes nits tan llargues. A mi, de moltes vegades, vaig a confessar-te així en antena, a mi les nits se me fan, de vegades, massa llargues.
0: A mi també.
1: Jo, que es faig de nit un poquet abans, tampoc m'importa.
0: Vols
1: però
0: dir?
1: La llum ja ha començat a canviar. Les vesprades s'acurten i l'aire, a poc, això sí, anuncia que alguna cosa està a punt de transformar-se.
0: Cert.
1: Així que, per si no quedava clar, en este pretext anem a parlar de la tardor. I és que la tardor és probablement l'estació que millor ens parla del pas del temps.
0: Sí.
1: Si mirem...
0: És l'estació que ens diu que totes les fulles cauen, com està cantant Nat King Cole.
1: Efectivament, i és que les fulles no és que caiguen, és que a més, abans de caure, canvien de color.
0: Que bonic.
1: I els paisatges també tenen aquest matís més silenciós. Nosaltres també en octubre arrenca la universitat, arrenquen les feines després d'estiu. Tornem bàsicament a les nostres rutines, a aquests espais interiors i a una certa necessitat de recolliment.
0: Jo la sent imperiosament. Lo de les rutines m'ha fet gràcia. Arturo, tu i jo crec que lo de les rutines no...
1: És que així,
0: cada dia tenim una sorpresa nova.
1: Per a qui no ho sàpiga, si la ràdio és una cosa de... per analitzar.
0: Sí, donaria per a fer un curt.
1: Esta nit entrarem en la tardor a través de la música, com sempre, el cinema, la ciència i la literatura.
0: Wow.
1: Mentre fora, quasi sense fer soroll, l'estiu ja s'està acomiadant.
0: Adeu.
1: I Reis, com bé has hem comentat al principi i has descobert ben ràpid, comencem amb una de les melodies que millor han sabut convertir la tardor en música. Estem escoltant Dice Autumn Leaves en la veu càlida i elegant de Nat King Cole. És una cançó...
0: Quina meravella, podríem posar-la 10 voltes seguides?
1: Tot el programa podríem, vale. Ja mitja hora.
0: Vale.
1: Mitja hora queda, la podríem posar en bucle.
0: En bucle.
1: És una cançó sobre les fulles que cauen, però també sobre parla sobre l'absència, sobre aquest moment en què un paisatge ens torna i se recorda algú que sí. Ja no està al nostre costat.
0: Uau. Wow.

I anava els seus senyors, i anava els seus senyors amb gest perdut d'absent.

0: veu que és quina meravella els pretextos d'Artur, d'Arturo, des que anem a les 12:30 de la nit. És que al final sí que és de ver, me faré jo l'Spotify a partir del pretext.
1: Mira,
0: que podríem, no és igual.
1: Podríem fer una llista de Spotify del pretext. Això estaria,
0: això estaria molt bé.
1: Això estaria molt bé. Mira, me bona nota, també.
0: Va, molt bé, bona idea.
1: Hi ha les coses a fer, que són unes quantes.
0: Que no en tenim ninguna.
1: No en tenim ninguna, per tant, anem a fer esta també.
0: Val.
1: I és que si Nat King Cole es remou per dins, així a casa nostra tenim la veu de Borja Penalba. És que
0: és curiós, era un tremendo gric guitarrista i productor fins el dia que obri la boca i tot el món ens quedem bocabadats dient, ah, però és que és igual de bo cantant.
1: És meravellós.
0: Sí.
1: I és que a més te somiava distret entre les coses del Disgiroback. És una meravella. I és que per a mi la Tarador té una cosa que té un... Sona sempre a guitarra acústica.
0: La tardor és...
1: La tardor sona a guitarra acústica.
0: Pot ser també algun violoncell de tant
1: també,
0: en tant.
1: Veritat? També.
0: Va.
1: I bueno, per ser en Borja Penalba de fons, l'anem a deixar ahí sonant, anem a parlar un poquet de la ciència. Perquè
0: ah,
1: tu
0: sí?
1: diràs, ai, per què?
0: Això.
1: El dia 23 a les 2:05, a més, 2:05 de la matinada...
0: Ni abans ni després.
1: Ni abans ni després comença la tardor. Doncs, Reis, no és el calendari que decidís l'arribada de l'estació, sinó la posició de la Terra en el seu recorregut al voltant del Sol. I és que el que ocorre és que esta matinada, a les 2:05, quasi uns minutets, es produirà el que es coneix com l'equinoci de tardor, que és eix estant en què el Sol, en el seu moviment aparent, travessa l'equador celeste cap al sud. I és que aquest dia les hores de llum i de foscor van a ser molt semblants, encara que no arriben això sí a ser matemàticament idèntiques. Doncs a partir d'aleshores a l'hemisferi nord estem les nits continuaran guanyant terreny i els dies, això sí, es faran cada vegada més curtits. I anava el seu senyor Sant Est perdut d'absent.

0: I és que la tardor, per tant, no arriba perquè la Terra estiga més lluny del Sol, sinó per la inclinació del seu eix. És a dir, a mesura que avancem en l'òrbita, l'hemisferi nord, el que fa és rebre els rajos solars d'una manera més directa i durant menys hores. Per això, baixa la temperatura, canvia la llum i la natura comença a preparar-se per als mesos freds.
1: Tot això si el canvi climàtic ens ho permet.
0: Efectivament. I no, no marqueu en tots els calendaris ja el dia 23, perquè la tardor no comença sempre el mateix dia.
1: No.
0: I és que al llarg del segle XXI ho farà entre el dia 22 i el dia 23 d'aquest mes de setembre, segons com encaixa en la duració real de l'òrbita terrestre, que això vull que notar, no és exactament, de 365 dies, i els ajustos del nostre calendari, especialment els anys de traspàs. Enguany, podem dir això sí, com hem dit, amb una precisió molt poc habitual, que és que quan passen 5 minuts de les 2 d'esta matinada, l'estiu haurà acabat i la tardor haurà començat oficialment. I ara sí, amb esta posa en escena, ja amb esta explicació científica, anem a continuar parlant de música.

0: veritat és que escoltant la música que estàs posant, la tardor sembla que ja està així, eh?
1: Has vist?
0: És
1: que li queda molt poquet a Reis. Molt, sí? molt poquet. I és que si la ciència ens explica per què arriba la tardor, són aquestes imatges quotidianes que comentàvem abans, un poquet de les que ens fan sentir que ja està així. Esos carrers, per exemple, que estan coberts, esos flors, de ses flors, ja anava a dir flors.
0: Flors, que és la barreja de fulles i flors.
1: Flors, perquè són molts idiomes, Reis, i de vegades sí. es confundís. Sí.
0: És que, no ho sabeu, però Arturo té el do de les llengües com Sant Vicent Ferrer. Veritat.
1: Això diuen, no ho sé. Jo el que dic és que ara sí... Estan els carrers coberts de fulles seques. Fulles, ho he dit molt bé, eh?
0: Sí.
1: I els arbres que tenen uns colors preciosos. A mi m'encanta, a mi que m'encanta tot el bucòlic.
0: Tota la paleta dels ocres.
1: Exacte,
0: allà.
1: Tenis d'ocres, de grocs, de roguents. És que la pluja, per exemple, que arriba, aquesta pluja fina, darrere dels vidres, els paraigües que torren. En canvi, t'ho vaig a confessar una cosa, Reis, a mi no m'agraden els paraigües.
0: Ja ho sé.
1: Jo sóc un xubasquero.
0: Perquè mai en la vida n'has agafat un.
1: De cintura
0: per
1: cavall,
0: plou,
1: De cintura per cavall, empapat. Però això sí, el cap i la part de dalt, tot sec. Amb
0: molt
1: un xubasquero,
0: bé.
1: Els paraigües a mi
0: molt
1: no m'agraden.
0: Me
1: posa nerviós el vent.
0: A la pluja fina, darrere dels vidres, Arturo...
1: Això és bonic.
0: És molt bonic.
1: Això sí, però quan plou molt.
0: Però així, lo de la pluja fina, fa temps que no ho veiem passar, eh?
1: No. La
0: és
1: veritat
0: qualsevol
1: no.
0: cosa menys fina.
1: Menys fina, així. Sí. Això que podríem confirmar, sí.
0: Sí.
1: I és que el que parlàvem també abans, això de la llum, i ese canvi de la llum.
0: Sí.
1: Esa llum, perquè a més la llum ja no és que se'n vaig abans, és que a més la llum és diferent. La llum és un poquet més baixeta.
0: És tènue.
1: La seva dorada és més curteta. Transforma i ese paisatge en mitjan vesprada ja...
0: Sí.
1: que dona una sensació també de calma, no? I és que també tornem a això, les xaquetes, l'olor de terra banyada, les mans al voltant d'una tassa calenta. Tornem a aquestes begudes calentes, que són també meravelloses. I les primeres nits en què ens ve de gust quedar-nos en casa mentre fora refresca. Ai. Jo sí que trobo a faltar
0: sí,
1: quan les nits
0: refresquen. Sí, però en això arriba el fred i a mi el...
1: Jo que sou més de fred.
0: Tu eres més de fred.
1: Més de fred.
0: Deu ser de casa rica i no li preocuparà pagar la calefacció.
1: Ho sé molt, però jo que visc a soles, ja te dic jo, que vaig de manta en manta, capa a capa, com si fos una ceba.
0: Ple de corfolls, com les seves.
1: Cert. I ja que ara vam a parlar també de música, sí, tenim que parlar
0: d'aquesta
1: cançó, escoltant. Del que estem escoltant, no?
0: La I és
1: que tot això sembla habitar dins d'esta cançó que es diu Autumn Town Leaves, i ses fulles de tardor de la ciutat, no? De la banda nord-americana Iron and Wine. I és una cançó que avança amb la mateixa calma en què cau una fulla d'un arbre.
0: Sí.
1: El que estem escoltant és la veu íntima de Sam Beam, el creador, no?, d'esta banda d'Iron and Wine, i esa delicadesa d'esa guitarra acústica que comentàvem, no?, que està dibuixant una tardor serena i un poquet melancòlica. Ai, la melancolia, que bonica que és. Feta de camins silenciosos, finestres entelades i uns records que reapareixen quan aquests dies comencen a fer-se un poquet més curts. Perquè la tardor no és només aquesta estació que veiem al paisatge. És també una oportunitat, diria, per a baixar un poquet el ritme, que no ve mal.
0: Tant de bo, eh?
1: Sí.
0: On he de firmar?
1: De mirar un poquet cap a dins i d'escoltar. Com ara tot allò que fa soroll de l'estiu, soroll que feia allò, que el soroll de l'estiu no ens havia deixat sentir. Allà, per fi, m'haig.

0: I és que...
1: Les aconseguiràs que me'n vaig a casa tranquil·la, relaxada i amb ganes de tardor.
0: I d'Iron
1: and
0: Wine...
1: Que he entrat a travessar l'estudi.
0: D'Iron and Wine dels Estats Units, si n'hem vingut així.
1: De Carolina València.
0: Efectivament, hem posat a tardor, amb el seu Nevar a València, però atenció, perquè he posat una cosa totalment diferent. És una versió...
1: És una preciositat de versió.
0: És que a finals del 2025 la cançó va ser reinterpretada, atenció, en valencià, en grec xipriota, en frisó i en occità, dins del projecte europeu Trobam Unió Europea per Change, pel canvi. I el que estem escoltant són les veus d'ací d'artistes del nostre territori, com la Maria, com Esther i com el Pau Alabajos, entre molts altres artistes.

0: I és que de les imatges bonic, habituals que bonic, que bonic. De la tardor, ara anem a una imatge molt més improbable. I és que es vore nevar a València, Reis.
1: No sé, tal i com van les coses amb els canvis globals de la climatologia, dels moviments climatològics, en una d'aquelles veiem nevar a València o a Alacant.
0: Amb el canvi climàtic més... tot va ser possible.
1: Tot va
0: jo,
1: ser possible.
0: Malauradament.
1: Sí, efectivament.
0: Però jo vinc amb aquesta curiositat. Jo estava escoltant aquesta cançó i deia... quantes vegades habrà nevat a València?
1: Sí.
0: Quants i de fet, hi ha una búsqueda per sí? Les xarxes un poquet, per internet, i esta cançó, Nevar a València, ja ho he comentat, una de les cançons més emblemàtiques del grup València Tardor...
1: Que tornen, part, que estan a punt de tornar.
0: Estan a punt de tornar, el disc era Patrais, està publicat el 2017, i és que esta cançó el que parla és d'esperar que passi una cosa extraordinària, quasi impossible, que se converteix la neu en una metàfora d'aixòs desitjos que mantenim vius encara, que sabem que difícilment arribaran a complir-se.
1: Però que ens mantenen alerta. Efectivament. I que ens fan pensar que això, que tot és possible.
0: Així és, i és que Reis, nevar a València és molt poc habitual.
1: I tant.
0: Però atenció, no és completament impossible. No existeix un recompte oficial únic, perquè no és el mateix que caiguen alguns flocs que una nevada arriba a quallar.
1: Sí.
0: Però la documentació meteorològica permet identificar almenys 6 episodis des del 1885. Les grans nevades que cobriren la ciutat de Blanc foren les del 80, des del 1885, el 1946 i 1960. Esta última va ser l'11 de gener de 1960 i va ser l'última que va quallar de manera generalitzada als carrers i a les teulades. Després, això sí, sí que tornarem a veure flocs o xicotetes acumulacions en episodis com els del 83, 1983, el 2005 o fins i tot el 2006.
1: Eixes les he vist jo ja.
0: Jo també. Estes dos últimes. Sí. Això sí, però mai un mantell semblant
1: no.
0: A ixe del 1960.
1: És molt difícil a vora mar, no? Quan està nevant a vora mar, mare de Déu.
0: I és que pot ser per això el títol funciona tan bé. Perquè a València, esperar la neu és també una manera molt poètica d'esperar l'impossible.

0: també t'he de dir una cosa. Si hi ha una gent capaç d'esperar l'impossible, som els valencians.
1: Això sempre.
0: Que tenim tantes coses pendents que ens passem la vida esperant l'impossible. Sí, i així ens quedem.
1: Esa llista que es manté infinita.
0: Hauríem de fer-la entre tots, la llista dels impossibles. De allò que esperem que algun dia es duga a terme, siga una realitat. Mira, un dia farem una llista, per exemple, dels museus que s'han anunciat i mai s'han fet.
1: Ui.
0: Curiós.
1: Això és llarga.
0: Sí.
1: Però sembla el pretext, Reis. Ara sí. No podia ser d'una altra manera. Anem a parlar un poc de cinema.
2: Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Veo que el señor Pitts piensa... La literatura del 19 no tiene nada que ver con la escuela de comercio o la facultad de medicina, ¿verdad? Es posible. El señor Hopkins quizá también piense... Sí, deberíamos limitarnos a estudiar al señor Pritchard, aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor... son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman... Oh, mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales.
3: Si em dius adeu...
1: Ai, és que sí, molta gent li fera cases de paraules de Robin Williams. Possiblement en la cultura les coses serien molt diferents.
0: I tant.
1: Ara anem a parlar...
0: Si algú li fera casa a la cultura, deixem-ho ahí.
1: Podríem acabar la frase. La tardor també és el moment de tornar a les aules, ja ho hem comentat, de tornar a la universitat, als col·legis, d'entrar un curs nou i de vegades de descobrir una manera diferent de mirar el món. Mm-hmm. Això és el que succeeix en el Club dels Poetes Morts, la pel·lícula dirigida per Peter Weir en 1989 i protagonitzada per Robin Williams, el que escoltàvem en la seva versió doblada. En l'estricta Acadèmia Welton, el professor de literatura John Keating anima els seus alumnes a acostar-se a la poesia no com una lliçó que cal memoritzar, sinó com una ferramenta per pensar, emocionar-se i trobar la seva veu pròpia. Amb el seu recordat, Carpe Diem, els convida a aprofitar el present abans que el temps, inevitable pas del temps, continuï avançant. I és que no és casual que una part important de la història estigui envoltada de paisatges de tardor.
0: És de veres.
1: Efectivament.
0: Mira que l'he vist voltes. Pues,
1: ara la vas a veure un poquet recordant este pretext, perquè en aquesta pel·lícula que l'haig vist, aquestes fulles, el sabre roig, que tens la boira, els camins del bosc...
0: Sí, tots en l'abric, no?
1: Efectivament, tots en l'abric, la llum que cada vegada més breu, no? Acompanya aquests joves que també estan vivint una transformació seua personal, no?
0: Sí.
1: I és que com els sabres que deixen caure les fulles, estos alumnes comencen a desprendre's també de les normes, les pors i les expectatives que altres han triat per ells.
0: Saps què? Hauríem d'enviar a més d'una persona responsable de moltes coses a una escola així.
1: Ui,
0: a veure si perden les pors i deixen de complicar-nos l'existència. Estaria bé.
1: Esta pel·lícula també recorda que créixer i defensar la pròpia llibertat pot tindre un preu.
0: Sí.
1: Pot ser, per tot això, el Club dels Poetes Morts continua emocionant-nos, perquè del que parla és del pas del temps que passa, de les decisions que no poden ajornar-se i també d'aquesta necessitat de viure una vida que sentim realment
0: sí.
1: Nostra.
0: Però també parla per a mi, que a micro tancat i mentre escoltàvem l'escena li di Arturo, què has fet? És una de les meves pel·lícules, l'hauré vist 25-30 voltes, no ho sé, la de voltes, no? Sobretot parla d'aquesta satisfacció de quan una persona ha fet allò que creu que ha de fer, que és el que li passa al professor quan se'n va, que li importa un rave, ja menjarà del que siga, però no s'ha traït i ha ensenyat poesia, i és el que els passa als alumnes no traïdors que fan aquesta escena final de capitán, mi capitán, no? Emulant un poc a Whitman.
1: efectivament.
0: O Walt Whitman. Quina meravella.
3: Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant.
1: I és que We Race, atenció, dime, perquè venim amb doble ració de cinema.
4: Y así empieza todo. Te damos la bienvenida al fantástico mundo del señor Fox. ¿Bailamos? Su vida es fantástica. Su esposa es fantástica.
5: Como esté ocurriendo lo que creo que ocurre, mejor que no sea así.
4: Sus vecinos no son tan fantásticos.
6: Son Bogis, Vance y Bean, tres de los granjeros más malvados del valle.
7: ¿Qué es eso? ¡Quieren sacarnos!
4: Pero están a punto de descubrir que este zorro...
7: Tengo una idea.
4: Es más astuto que nadie.
7: Topo, ¿qué sabes hacer?
8: ¿Ver en la oscuridad?
7: ¿No servirá, conejo?
8: Soy rápido.
1: I és que res, per a completar esta doble
0: quin
1: sessió...
0: Canvi,
1: has vist? Canviem les aules i els boscos del Club dels Poetes Morts per un altre paisatge de tardor, esta vegada animat. És el paisatge de Fantàstic Senyor Fox. Esta pel·lícula, amb esta pel·lícula, Wes Anderson, una pel·lícula que va estrenar el 2009, es tracta d'una adaptació de stop motion de la novel·la infantil de Roald Dahl. I és que el protagonista és el Senyor Fox, una rabosa elegant, intel·ligent i incapaç de renunciar del tot a la seva naturalesa salvatge. Després de prometre a la seva família que abandonaria els robatoris, decideix assaltar les propietats de tres grangers, de Bogis, Vance i Bean. I així desencadena una persecució que posarà en perill tota la comunitat d'animals. Però és que si Fantàstic Senyor Fox encaixa també en esta nit dedicada a la tardor, és sobretot per la seva atmosfera visual. I és que cada pla està construït amb aquests colors, les taronges, els grocs, els marrons que comentàvem, i una altra imatge també és a dels camps, acabais de segar, els arbres quasi despullats, cau sobre terra i una llum daurada que pareix la d'una vesprada d'octubre. I és que davall de l'humor i de l'aventura, es tracta d'una pel·lícula que parla també de la família, de la maduresa i de la dificultat d'acceptar qui som quan la vida ens demana que canviem. Perquè també és que la tardor és una estació de possibilitats. Perquè aquesta estació és precisament això, és una transformació que ens obliga a deixar algunes coses enrere, però sense perdre allò que ens fa únics.

0: és que amb esta veu de l'artista nord-americana Lizzie McAlpine amb el seu To The Mountains, del primer disc que va publicar allà per 2000, si no m'equivoco, que era 2022, però ho tindria que comprovar. Però bueno,
1: no seria capaç de dir de memòria de quan és un disc, diria deures. De fa 10 anys, és del ja 1990.
0: Ja tenen deures els oients per a demà.
1: Sí. I és que, per cert, tu saps que moltes festes se celebren al voltant de la tardor. Vull dir, el santoral més important no deixa de coincidir amb els solsticis i els equinoccis.
0: Claro. És que ja, ja
1: de primavera i de tardor, d'estiu i d'hivern.
0: Ja és certa màgica.
1: Siguen les falles, siguen les fogueres, siga tot, tot.
0: I és que parlem de literatura.
1: Va.
0: Com hem dit, parlem de Ray Bradbury i en este cas l'elecció ha sigut El País d'Octubre.
1: Que fàcil de llegir i quina lectura més meravellosa.
0: Publicat el 1955, atenció, no és una novel·la, sinó el que és una col·lecció de 19 relats en què allò quotidià va deixant pas a poc a l'inquietant i al fantàstic. I és que les seves
1: fantàstic
0: pàgines...
1: de vegades molt real, eh?
0: Exacte. És que les seves pàgines estan habitades per cases silencioses, personatges solitaris, criatures estranyes, porcs infantils i secrets que estan, pareixen que estan esperant l'arribada de la nit per a despertar-se. I és que Bradbury no necessita mostrar-nos grans mostres. Li basta amb una habitació en penombra, un soroll inesperat o alguna cosa que no hauria d'estar allí. I és que El País d'Octubre és també un lloc simbòlic on viu eternament la tardor. És un món de vesprades cada vegada més curtes, arbres despullats, ben fred, boira, fulles seques... Però hi ha temes profundament humans, ahí baix. Està la por a la mort, la soledat, el pas del temps... I sensació que la infància va quedar enrere, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I és que
1: això és la mort.
0: Efectivament.
1: És a dir, el xiquet que fórem no existeix, va morir en el seu moment i ara som una persona totalment diferent i probablement ens passem la vida morint.
0: Així és.
1: I això és un poc el cicle de Bradbury, no? Vull dir, no, contat així, amb la mestria de Ray Bradbury, però sí, sí.
0: I és que, Reis, va arribar el moment d'acomiadar la secció.
1: Ah, sí?
0: Perquè em sembla que em queden sense temps. Ens queden molts poquets minutets. I ja has vist que m'he portat molt bé.
1: Molt.
0: Amb cançons, música tranquil·la, acústica, relaxant per a donar la benvinguda a la tardor.
1: Recomanacions que m'agraden tantíssim.
0: Doncs, Reis, això s'acaba ja.
1: Sí?
0: Sí, anem a tancar amb un poquet
1: més. No pots veure'm feliç fins al final, no?
0: Anem a tancar amb un poquet més de marxa i ho sent molt pels oients per als que estiguen intentant dormir.

0: ya te olvidé.
1: I és que millor manera de tancar amb una vida passada de Camilo i Carin León a la una i mitja, quasi la una i mitja de la matinada. Una cançó que ens parla d'amor, però que jo, el pretext que l'he utilitzat, és bàsicament que li estem dient. Pues que l'estiu de 2026 ja és una vida passada. Ja li estem dient adeu. I per tant, pues mira, adeu.
2: És com un amor que ha passat, no? L'estiu?
1: Efectivament.
2: Val.
1: Fa només unes horetes, encara hi érem estiu. A missa calor, les nits llargues
2: i, hora,
1: i les finestres obertes.
2: En mitja hora o 35 minuts estarem...
1: I ara sí, molt poc, ja estem netejant la colxa i posant-la damunt del llit. Així que ja ho sabeu. A gaudir un poc de la tardor, que comença en uns minuts. I com canten ells, no? Ja l'estiu de 2026 es queda en el passat. Així que ja saps, Reis, jo torno la setmana que ve, que millor em porte bé.
2: Sí, no?
1: Sí.
2: Val, val. Quin gir inesperat, no?, per acabar. Bé, ho comentàvem abans, no?, citant el Club dels Poetes Morts, Carpe Diem, el temps passa i les coses són com són. Ha passat el temps, nosaltres ens n'anem. Esperem que demà siga un dia amb menys sobresalts. Tornem demà, quan siguin les 12:30. Fins aleshores, ja ho sabeu, feu bondat. O no? Dime por qué.
3: A Punt Ràdio, sintonies amb tu. Cuida't, l'espai de cures personals en A Punt Ràdio. Cuida't, amb Sílvia Soria.
4: Hola, hola, hola, molt bon dia, com esteu? Jo espero que molt bé, perquè ara tenim una hora per davant per a parlar de coses bones, de cures, de propostes... I jo estava l'altre dia pensant, escoltant els companys informatius, que això de la IA, tu saps que estan dient que si és perillós, que si s'està, bueno, rebel·lant contra la humanitat. I jo, donant-li voltes, té que haver qüestions bones, positives, perquè jo sempre dic, i continuo dient-ho, que el problema de la tecnologia i de la innovació no és la innovació en si mateix, sinó el que fem en ella. Així que anem a parlar d'oftalmologia, però des d'un enfoc, ja veureu, molt tecnològic, i de mobilitat, i vos va sorprendre. Són qüestions que estan fent-se al nostre territori, que estan exportant-se des de València, des de la Comunitat Valenciana, i que poden canviar el futur, tant en aquesta especialitat, oftalmologia, com en la mobilitat de les persones. I ja veureu, conegueu Doria? Jo l'he coneguda un poc més a fons últimament i és una solució tecnològica que mos va donar i està donant ja moltes alegries. I després vos presentaré a Azorín, no el de literatura, no, és un investigador, un decà, una persona de la universitat que està desenrotllant un exoesquelet que interpreta el que estàs pensant per a que puguis manejar-te, algo increïble. Així que anem a parlar de tot això, però també d'una cita que unís esport i salut, con lo cual és benvinguda, té ese concepte global de la salut que entenem en este programa, i també més qüestions de temes que jo crec que tenen cert interès, com per exemple el que va ocórrer el divendres per la nit vinculat a la salut, que ha convocat la Conselleria de Sanitat. A veure si puc repassar tota l'agenda. I abans d'arrencar, recordeu que el 28 de setembre comença la campanya de vacunació, que es faran tres fases i que inclourà, com és lògic, la grip, la Covid i el virus respiratori responsable de la bronquiolitis. La primera fase serà, com també és lògic, residència de majors, després ja passaran els menuts, segon cicle d'educació infantil, la segona fase arranca el 5 d'octubre i ja per a novembre l'última. Així que anem allà, que no vull perdre ni un minut. Vos parla Sílvia Soria, en la part de producció Sílvia Labort, i en la part tècnica una dona, que vos va encantar, perquè hi ha la visió que és àgil i desperta. I a més m'està mirant en ulles de m'agrada el ritme d'esta sintonia, i sinó que és de les nostres. Sofia Álvarez, arrenquem.
3: En A Punt Ràdio et volem. I volem que et cuides.